0: that to you.
1: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
2: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
3: Hola, què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a este inici de la nova edició de l'Hoy por hoy Ontinyent Vall del Baida, les 12 i 20 minuts, ara mateix, d'este dimarts de 9 de maig de 2026. I ja estem pràcticament tots preparats per a contar l'actualitat, tot el que passa a la nostra comarca, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada. I vos dic que són moltes coses les que passen, i avui anem a gaudir-hi molt, jo crec, en este temps de ràdio. El primer, com sempre, és conèixer la previsió de l'horatge per a les pròximes hores. Lluís Francesc, bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
3: A veure, Lluís, una coseta. La calor ja està així, però hi ha més o què?
4: A la calor li sumarem la xafogor per als pròxims dies. I és que les temperatures màximes tornaran a quedar-se a prop dels 30 graus, tot això afegint-li l'entrada de vents de llevant. De moment, este dimecres, esperem una jornada entre poc nuvolosa i intervals, amb vents marítims com a predominants, que aportaran més humitat i major sensació tèrmica. Dijous, jornada mimètica, tant en temperatures, vents, com en el pas de nuvolositat. I molt atents als valors de radiació ultraviolada, estem ja en registres molt alts, pel que la protecció solar es fa necessària.
3: Moltíssimes gràcies, Lluís. A la calor li sumem la xafogor, com diu Francesc. Carmen Úbeda, què tal?
5: Bon dia, Miguel.
3: Bon dia.
5: Molt bé.
3: Contenta, no?
5: Sí.
3: Ja.
5: Estic contenta. Sí, sí, i a tres les sandàlies de l'armari.
3: Mira, mira, Tomàs, que content està també.
5: Perquè jo ja vaig en sandàlies.
3: Sí, sí, no, no. Sí, espera,
5: ja fa horatge.
3: Tomàs Marín, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
3: Clar, per al·lusions, per esteu al·lusions. Ahí, clar.
5: Tu vas no molt abrigat, ser. No?
6: Jo vaig més abrigat, sí. Sí, tota la raó del món, sí. Però dius que està de 10. Ahir, quan vaig arribar al meu poble, quasi m'agafa algo, quan vaig eixir del cotxe, sí. Una calda...
5: És que com a no, com a no.
6: Però així te'n pot fer tanta calor. A mi m'encanta arribar així.
3: Però Xàtiva...
6: No, Xàtiva, sí, sí.
3: És que, clar.
5: O sigui, que l'hem passat, Ontinyent va superar a Xàtiva.
6: Va superar a Xàtiva, va ser un estiu molt més calorós. Ontinyent que a Xàtiva.
3: Jo crec que és una de les úniques coses que no m'agradaria guanyar a ningú, saps? Que és en la calor.
5: En calor.
3: No, no, no, no, no m'agradaria.
6: No, no, bueno, no s'ha agradat obrir aquesta bandera a nosaltres.
3: No, aquesta bandera no.
5: Per què no?
3: Bueno, a Carmen sí.
6: A Carmen li encantava.
3: Sí, 40, 45 graus.
6: Carmen, si no res, de poder ser Xàtiva.
3: 45 graus, mira com se diu. És que, mira, clar, hem avançat la picadeta. Esteban, què tal? Com estàs?
7: Hola, bon dia, bé.
3: L'olleria, que calor, no, no.
7: Sí, ah, sí, també.
3: També,
7: sí.
3: Va, pues ja està. Molt bé, temperatures hores d'ara, Carmen.
5: Estem entre 22 i 26 graus, la mínima d'avui a les 12 i 23 minuts està a Bocairent, és allí on estan els 22 graus, i la màxima està a Ontinyent, 26.
3: A nit, a les 11 de la nit, 18 graus. Que dir, ja estem ahí? Ja estem molt a prop de nits de 20 graus. Jo no suportaré això.
5: Ja, després ja parlarem amb Lluís Francesc.
3: No
5: avui,
3: això.
5: Però a veure si en el diccionari meteorològic parlem de les nits tropicals.
3: Tropicals
5: i... Hi ha una altra... Hi ha una altra...
3: Això sí que és xafogor.
5: Una altra. Nit tropical, n'hi ha una altra nit.
3: Tòrrida.
5: Tòrrida era, sí. Superava la tropical.
3: A la tropical, sí, sí, sí, exacte. Ja està, ja està.
6: No, anem a la ni pica... ho mencionem.
3: Anem oficialment a la picaeta. Vinga. Això és una picaeta oficiosa. Vinga, va.
2: Hoy por hoy on tinguem baile del baile. La picaeta.
8: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá.
3: Una picaeta que ja ha començat parlant del temps, com sempre, que és el que fem així quan comencem el programa. Però ara hem de contar a la gent què és el que hem preparat per als diferents programes de Ràdio Ontinyent. I comencem, com sempre, per este dia per avui, Carmen.
5: Tenim moltes cosetes preparades per al programa d'avui i començarem parlant del Premi Cervino, perquè el Premi Cervino 2026 ja té nom propi. I és que la Societat de Festes ha concedit el guardó a Vicent Pla Baello per la seva extensa trajectòria i també la seva contribució a la festa moro-cristiana d'Ontinyent. Forma part també de la Compassa Fontanos, així que ahir vas estar amb ell en aquest reportatge des del Museu Fester, així que podrem escoltar.
3: Una xerreta molt interessant, perquè és de veres que, clar, jo no coneixia personalment a Vicent, i ahir m'has donat compte
5: Vicent
3: de tot
5: és un crac.
3: Clar, de tot el que ha aportat a la festa i de tots els anys que porta com a fester, ara ja fester ras, com diu ell. Però és una xerreta molt interessant i tenien ganes de
5: fer-la. Un molt bon president de la societat de festes.
3: Jo tinc la sensació de que sí, però és que clar, després ho escoltarem, que és molt interessant.
5: Perfecte. Més cosetes, avui és dimarts i tenim una tercera edició.
3: Exacte.
5: De la secció Ser Comarca. Anem a continuar repassant l'actualitat informativa dels 34 municipis de la nostra comarca. Així que ho deixem ahí, després farem ixe mini informatiu.
3: Exacte.
5: I tancarem...
3: Bueno,
5: és això m'encanta.
3: Bueno, és que lo de
5: perquè
3: avui...
5: Perquè és que... Quan hem gaudit, Bueno, millor dit, quan que vam gaudir ahir.
3: Ahir.
5: Perquè va ser ahir... Bueno, vaig avançar-ho. Tenim una secció molt especial de la cuina de Santi, perquè ahir...
3: Avui més que mai és la cuina de Santi.
5: Sí, exactament, perquè va ser ahir a Porto Tancà, quan el restaurant de la cuina està tancat, és dilluns, Santi es va oferir un menú degustació espectacular, des de la cuina del restaurant La Cuina, mai millor dit,
3: sí.
5: I ens va encantar perquè vam poder estar allí Miguel, com, tant Miguel com jo, i
3: sí.
5: Vam provar uns plats espectaculars fets preparats per Santi i per alguns alumnes que estan allí en pràctiques. També Miguel, un company que forma part de l'equip de La Cuina. Així que,
3: clar,
5: que va ser espectacular.
3: És que l'objectiu, des de fa molt de temps, des de que va començar el programa pràcticament, jo li vaig dir, un dia tenim que anar a la teua cuina a veure com prepares alguns plats i tal. I ell m'ha dit, sí, ho farem. I hem aprofitat que ara té gent de pràctiques, que són estudiants de cuina, per a veure com fan ells els plats, com treballen i tal. I ahir vam tindre l'oportunitat. I hem de dir que vam provar plats que té a carta ara, però també proves que està fent. És a dir, Carmen i jo estàvem ahir de conejillo de Indias, saps, ahir? Un poquet.
5: Jo, la veritat és que vaig flipar,
3: Vaig flipar perquè
5: algunes mescles que no se m'havien ocorregut menjar en la vida.
3: Exacte. Avise.
5: Sí.
3: Si habitualment, quan ve Santi, hi ha alguns insults que arriben als telèfons personals del que vos parla i de Santi, perquè parlem de plats i de cuina a l'una i mitja i tal, i ja
5: fam.
3: Hora
5: de dinar.
3: Ui, mira, està mal dir això. Apagueu la ràdio.
5: Sí.
3: Perquè a més de parlar de plats, els tastem en directe. I això, per ràdio, queda molt xulo.
5: Bueno, crec que nosaltres, quan tornem a escoltar-ho, ens tornaran a entrar
3: mira, ja
5: la ganeta,
3: estic parlant
5: jo també,
3: d'això.
5: Se me fa la boca aigua.
3: Boca aigua.
5: També dic una cosa. Sí. Ma mare, si ens escolta, va flipar en el que vaig provar jo, Perquè
3: mira,
5: hi ha algunes coses que jo t'ho vaig dir, Si haver estat en la carta, crec que no m'ho haverà demanat.
3: Sí, és de veres.
5: Prepostre. Bueno,
3: ahí ho deixem. Hi han quatre plats, al reportatge. Després el conteu. Gràcies, Carmen.
5: Gràcies, Miguel.
3: Tomàs Marín, què tal?
6: Molt bé.
3: Un dels ingredients de diferents plats que escoltarem després, tu podies menjar, que és la tempura...
6: Santi fa moltes coses sense gluten.
3: Tempura sense gluten.
6: Santi sempre està contra el col·lectiu celíac.
3: Sí, senyor.
6: Esperem que tots i totes es tinguin també en compte. Però a poc a poc això ha millorat.
3: Sí, això va millorant.
6: Vaig a dir-ho.
3: Aquell
6: any s'ha deixat a favor a l'hostaleria. Faltaria més.
3: Després parlarem de dinar. Ara que parlem de l'hora 14.
6: Bueno, avui a l'hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida, com no ve marcat per eixa reunió que donarà inici a les 2 de la vesprada al Cap i Casal entre sindicats i conselleria en relació a eixa vaga indefinida i la possible aturar o no de la mateixa en esta segona setmana de vaga, setè dia, en un dia en el que la Vall d'Albaida ha realitzat piquets informatius als centres educatius, ja sigui tant col·legis com instituts. Ahir van tindre eixa jornada, eixa assemblea dels equips directius i a hores d'ara el que sabem és que esta vesprada a les 7 tenim eixa manifestació a l'Olleria on pareix que estaran presents quasi tots els municipis de la Vall d'Albaida i tot el professorat de la nostra comarca. En un dia on també vull contar-vos això com a abans també del nostre hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida, que com bé sabeu una de les principals mesures o mobilitzacions o iniciatives que s'anaven a realitzar per a recolzar eixa vaga i per a fer pressió a la conselleria era la dimissió dels equips directius als centres educatius. I és que l'última hora que ens arriba del sector educatiu és que ja han arribat aquestes primeres convocatòries per a presentar les dimissions dels equips directius. En aquest cas, la primera ha arribat de l'Institut de l'Estació. Demà realitzarà eixa assemblea en la qual qual Fran Albero, director de l'IES Jaume I, juntament al seu equip directiu, presentarà ixa dimissió, que serà ixe primer pas que es realitze tant a Ontinyent com a la Vall d'Albaida. Estarem pendents de tota ixa informació, perquè això pot canviar o no pot canviar depenent de tot el que passe esta vesprada. Clar. A les 2, ahir a les 10 de la nit acabaven
3: ixa
6: reunió, van ser 6 hores.
3: Hores
6: a les 4 van començar la reunió, van acabar, a quina hora va ser? A les 10 va llegir, jo no sé.
3: No, és que van fer un recés sobre el 7-8 de la vesprada i van continuar després. Van ser 10 hores de reunió, pràcticament.
6: Doncs això és que es van parlar coses i que estan arribant a poc a poc a acords. Tant de bo.
3: Pareixen
6: tant
3: que
6: de
3: sí.
6: Bo.
3: Esperem que sí. Queden cosetes.
6: Bueno, també us contarem si aquestes negociacions continuen encallades, us comentarem que anem a tindre al llarg d'esta setmana, perquè hi ha un acte interessant, una cadena humana en el pont de Paduana organitzada per a este dijous per la vesprada, que serà aquesta mobilització i aquest acte a reivindicar, al igual que va ser el passat dijous, aquesta manifestació pels carrers d'Ontinyent. Bueno, parlarem del Festival de Primavera, d'ajudes que arriben des de la Diputació de València, parlarem d'aquesta entrevista sobre el Premi Cervino, i pel que fa a la comarca, a veure, a mi m'aneu a fer l'espoiler a la una, així que s'esperen a ser comarca i escolte tota la comarca i després no és la 14, recapitulem en aquests detalls, en aquestes claus del dia.
3: Molt bé, perfecte.
6: Bueno, a pesar de més, un dia gran pel que fa previsions,
3: Ah, sí?
6: Perquè pren a... és que sempre se m'oblida. Me va matar Juan Luis Gandia.
3: Juan Luis Gandia
6: Cabedo va matar-me.
7: Pren possessió
6: del rectorat de la Universitat de València i de mantenir-lo a Azerbaiyán,
3: Sí, sí.
6: Que tenien que estar en Azerbaiyán pendentes perquè poden aconseguir un premi a nivell nacional d'arquitectura.
3: Demà parlarem amb part de l'equip que va portar a terme este tema dels mamas belgues i tal, perquè estaran allí a Azerbaiyán i parlarem amb elles en directe a veure què passa, perquè és per la vespre l'entrega de premis, si no m'equivoque, però estarem en directe en elles.
7: I estàvem dient-nos, perdó, que la cobertura allí no està molt bé,
6: per la Fórmula 1
7: porten ja uns dies allí, des d'ahir, pues, sí, que estudiarien on tenien millor cobertura per a demà.
6: Entonces... Estudi tècnic d'arquitectura, sí, pues ara de cobertura.
3: Sí. Molt bé, mira, i rima i tot. Però estaran acostumats, saps? Si on tenien tampoc a Martínez Vall, no hi ha cobertura.
6: I a Benissó d'ahir, què? Em vaig quedar flipat,
3: Però ahir tu tenies molta cobertura.
6: I tenia moltíssima cobertura, donava gust.
3: És que hem d'estudiar això.
6: És meravellós, i en un espai que estava així tan caeta, prop sobretot de zona de dia de sota bosc del municipi, o sigui que, és això, molt bé, que la xerrada la tenen a web de Radio Ontinyent, per cert. I amb això tanquem l'hora 14. Després ja sabem les coses a les 2 i 17.
3: Ser deportivos.
6: Bueno, vull ser deportivos d'acomiadaments, ¿vale? Perquè van conèixer el passat diumenge la primera baixa de l'Ontinyent 1931 per a la temporada 26-27. És Pablo Bonet, central engerí, que ha estat 4 temporades en les files de Roberto Bassa. Ha sigut campió de la preferent, ha aconseguit l'ascens a la tercera federació, ha disputat una promoció d'ascens a segona federació, és a dir, que és un jugador que ha marcat molt estos últims 4 anys de l'Ontinyent 1931, jugador que, per cert, ha patit molt. La passada temporada no va poder disputar cap partit per una lesió greu en el genoll, i no obstant això, l'Ontinyent va voler que continuara amb ixa fitxa i continuar en les files de l'Ontinyent. Parlarà amb nosaltres i es comentarà les sensacions i el per què ha dit adeu al conjunt blanc i negre. En un dia on també anem a donar protagonisme a un altre equip de la tercera valenciana. Ahir parlàvem amb el campió, amb el Bocaire, avui parlarem amb el Castelló de les Gerres, que amb una victòria podria estar en eixa promoció d'ascens.
3: Vale.
6: Ara bé, vaig a contar-te això perquè m'agrada contar-ho, perquè molts dels nostres oients recordaran això del 12-1 de l'Espanya Malta, que necessitaven més de 10 gols.
3: Oh, si me'n recorde.
6: 10, vale. Eren 10 o 11, no?
3: Eren 11 gols, però com va marcar Malta un,
6: pues
3: va
6: ser
3: el
6: 12-1. Senyor, gol de senyor.
3: Eren 10 gols, però necessitaven 11 al final.
6: Doncs pues, ens passa el mateix. Si el Castelló de les Gerres guanya la Geneta B, el Alcoyano B, que es troba en tercera posició, té un gol a veraix perdut amb el Castelló de les Gerres de 7 gols.
3: Vale.
6: És a dir, 7. És a dir, que si guanya el Castelló de les Gerres per un gol, el Alcoyano B tindria que guanyar per 9 gols al Navarrés per a classificar-se a la promoció. I és algo que hem parlat amb l'entrenador, en David Fenollar. També hem parlat de per què no s'ha fet un horari unificat en una última jornada de competició.
3: Exacte.
6: Juga dissabte el Castelló de les Gerres i diumenge l'Alcoyano B.
0: Ui,
6: o sigui que ho hem portat tot això i ho comentarem i ho xerrarem, serà una entrevisteta llargueta perquè hi ha molts punts a seguir, encara que la feina ja que fer-la, ja que guanyar i després esperar, però no. Tant de bo puguen celebrar una promoció.
0: 9 gols, tio.
6: 9 gols, però
0: avui en dia 9
6: són categories que, són categories que poden passar.
0: Això és de veres.
6: I a tira d'hemeroteca 4-6 el partit Navarrés al Collano B, en la partida anada. Vale. O sea que l'hemeroteca tampoc és que és algo que pot passar, que és algo que pot passar, i esperem que no passi. I també parlarem del Deportivo Ontinyent, que ja estem tancant la temporada i sobretot ja anem a parlar un poc més de lo que és la Pedrera, de l'escola de l'Ontinyent. Hi ha alguns equips que han acabat, altres que disqueda alguna jornadeta que altra, i hi ha algun altre objectiu que és prou interessant per a l'escola. Ho parlarem amb Rafa Cebrián, a més de contar-vos com no tota aquesta actualitat esportiva i les notícies que ens arriben a hores d'ara. Per cert, estem preparant ya estas últimas semanetes, esta semaneta y media que nos queda de ser deportivos, estem preparando entrevistas chuletes, va a venir mucha gente, anem a hacer muchas valoraciones y anem a hablar ya de la próxima temporada que pintan muchos cambios, por cert, yo ya lo dije ahí. Pintan molts canvis, vale. Ja coneguem alguna coreta que altra que serà d'interès i crec que la setmana que ve començarem ja a desvelar per a donar-vos goleta de cara a la pròxima temporada de Ser Deportivos.
0: Vaig a anunciar una cosa, Tomàs.
6: Dispara.
0: Perquè, clar, Ser Deportivos s'acaba el 29
6: El 29 de maig, últim dia.
0: Això no vol dir que l'esport s'acabi a Radio Ontinyent. Primer, perquè a la web tindran la informació esportiva puntualment. Però, a més, dins d'este Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, també crearem un raconet per a parlar de les notícies més destacades o més importants que passen a la nostra comarca dins de l'esport.
6: Exacte.
0: Per a que la gent ho tinga clar.
6: Entrevistetes, xerraetes, veus, notícies, fitxatges, mercato...
0: Tot. El mercato a mi m'agrada molt.
6: El mercato està guai. El mercato mola mogolló, sí, la veritat.
0: Doncs a partir d'aixe...
6: Ja estem aquí, en vacances, qui ho farà? Quan estigui de vacances?
0: Pues Carmen ho farà, mira. Està buscant fitxatges, mira.
6: Va fer una del Bocairent, te'n recordes? Te'n recordes que va fer una del Bocairent, un fitxatge del Bocairent? L'any passat, en estiu, quan vaig estar de vacances. I el Bocairent ha pujat de categoria i és campió de Lliga.
0: Això és per el fitxatge que va.
6: Això és Carmen.
5: Jo ja faig prou que ens en nom dels entrenadors.
0: Molt bé.
6: Si saps el nom dels entrenadors, és una cosa que em faria brutal.
5: M'agrada que de vez en quan van canviant i porto un lío.
6: Aquest any hem canviat més del que tocava.
0: Bueno, l'esport continuarà, eh?
6: Exacte.
0: El 29 a 6 a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Gràcies, Tomàs. Hora 25
6: sí,
0: tenim,
6: també
0: no?
6: Sí, tenim. Perfecte. Massa, no para.
0: Perfecte. I la ventana, Esteban Arroyo, esta vesprada?
7: Doncs la ventana, com l'actualitat mana, la realitzarem en directe des de l'Olleria.
0: Molt bé.
7: Amb motiu de la manifestació que esta vesprada s'ha convocat a les 7 de la vesprada, per el recorregut de l'entrada de moros i cristians de l'Olleria. Acabarà a la plaça Verge de Loreto, on està convocada tota la comunitat educativa, no sols de l'Olleria, sinó de tota la Vall d'Albaida, per a que doni suport a aquesta manifestació. Allí estarem en directe a partir de les 7 i 20 de la vesprada.
0: Perfecte. I demà també ho contarem, eh? Sí. Del que passa esta vesprada i que el conte Esteban Arroyo a la ventana. Moltíssimes gràcies, xics i xica. Demà, més. Gràcies.
5: Adéu.
0: Ah, no, tu tornes després. Clar. Queda't així, dona.
6: A fer-me ja l'hora 14, eh? Adéu.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
2: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
4: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: minuts, arribem a l'una del migdia. Les festes de monociclistes d'Ontinyent tenen moltes maneres d'explicar-se. A través de la música, de les esquadres, dels trajes, de les ambaixades, però també a través de les persones que han dedicat anys de la seva vida a fer créixer la festa des de dins. I precisament un dels reconeixements més importants que entrega la Societat de Festers és el Premi Cervino, un guardó que reconeix trajectòries de treball, compromís i estima pels moros cristians d'Ontinyent. Enguany, el Premi Cervino 2026 serà per a Vicent Pla Baello, ambaixador cristià en 2011, membre de la Societat de Festers des de 2012 i president de la institució des de 2018. Durant la seva etapa s'han impulsat diferents iniciatives i millores per a la festa, destacant especialment la consecució del reconeixement de les festes d'Ontinyent com a festa d'interès turístic internacional. Coneixement amb molts anys de dedicació festera i una excusa perfecta per seure amb ell al Museu Fester i parlar no només del premi, sinó també de la festa, dels canvis que ha viscut Ontinyent en els últims anys i de tot allò que no es veu darrere dels moros i cristians. No vam seure molt, vam passejar per eixe museu i això que aneu a escoltar és el resultat d'eixa xerrada. Flamant Premi Cervino 2026. Flamant, clar que sí. Vicent Pla, què tal? Molt bona vesprada, perquè hem de dir que estem gravant, ja veureu el vídeo, estem en un lloc que jo crec que és molt important, no només per a ell, sinó jo crec que per a tots els festers, que ara parlarem d'això. Però Vicent, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una persona que et porta tant de temps dedicada a la festa, espera en algun moment que li arribi este moment de tindre i se guardó?
1: Pues no, la veritat és que no. No. Jo no m'ho esperava. De fet, encara ha passat pràcticament tot el cap de setmana i encara estic en xoc, no? En xoc agradable, val? Perquè encara no m'ho acabe de creure.
0: Jo deia que un home que porta tant de temps dedicat a la festa, quant de temps portes tu dedicant-te a la festa? Com a fester, perquè clar, ara repassem la teva història, però...
1: A veure, com a fester de cuna, vamos, i després jo dedicant-li a la festa, pues no sabria dir-te, sé que en el 2011 vaig ser ambaixador, la qual cosa va dir que 2 anys antes ja vaig entrar a la junta de la comparsa, com a junta d'ambaixar, i d'ahí vaig anar pues això, empalmant els càrrecs de junta d'ambaixar a junta de comparsa, de junta de comparsa a representant de societat de festers, de representant al secretari, en fi, vaig anant.
0: Tinc la sensació que és una història que enganxa, vull dir, no la festa en si, sinó el ser membre d'una junta directiva, d'un càrrec, formar part de veritat de la festa, no ser fester només.
1: Sí, bueno, també això va en les persones, no? És de veres, i en el meu cas, pues, bueno, sempre he sigut una persona molt implicada en tot allò que hem fet i, pues, bueno, pues, ja el dic, vam anar sense donar-se compte, ¿vale? Pues, vas anar clavant-te en la roda i fins avui.
0: Anem passejant perquè estem al Museu Fester d'Estadio Ontinyent, que no hem dit al principi, que és un lloc, mira, aprofitant que quan estem gravant aquesta peça és el Dia Internacional dels Museus, que avui este museu no està obert perquè va patir una inundació, una xicoteta inundació fa uns dies, per això ja està tot solventat i apanyat. Però estem passejant per este museu que després explicarem, i tu vas dir que vas ser ambaixador en 2011.
1: En 2011.
0: I on estem ara parats?
1: Bueno, estem parats davant del traje que portava jo en el 2011 com a càrrec.
0: I quin record tens d'aquella ambaixada?
1: Pues molt bonic, perquè a més al meu costat estava el meu homòleg moro, també toca jo Vicenç a Torre, i un record molt, molt bonic.
0: Què et diu a tu este museu? Vull dir, quan vas començar a ser càrrec de la Junta, etc., què et diu a tu? De què manera et parla a tu este museu?
1: Em parla de moltíssimes coses i, a més, des de moltíssimes vessants, no? Uh-huh. És cert que, bueno, pues, com a càrrec, com a fester, i sobretot pues, com a persona que ha passat per l'entitat, així està. Tot el que hi ha així és donat o cedit per festers. El museu i la Societat de Festers té totalment prohibit en els seus estatuts l'adquirir res de forma monetària, no? Tot és cedit i així i tot, mira quin grandíssim museu que tenim, no? Estan recollits tots els actes i, vamos, és una passada.
0: Continuem caminant, Vicent, perquè... No sé, hem parat primer a recordar ixe moment de l'ambaixada de 2011, però també vull recordar quan vas arribar a ser president de la Junta, perquè no sé si tens molt fresquet tot això, perquè fa no molt de temps que vas deixar de ser president, però van passar coses en la teua presidència, van passar moltes coses, i jo no sé si recordes exactament com de complicat va ser aconseguir tot el que ho va aconseguir tu i la vostra Junta.
1: A veure, lògicament, complicat és, perquè ningú regala res i res és fàcil, no? Al final, tot costa moltíssim, molt de treball, i en aquestes coses encara més, no? Perquè hi ha que recordar que ningú es dedica professionalment a ser president de festes o a ser membre de la Junta de Govern de la Societat de Festes. No, tot això ho fem altruistament quan acabem la nostra jornada de treball. I això vol dir que li tens que furtar temps a la teva família, als teus amics, als teus temps d'oci o d'estudi o del que siga, no? I tot costa moltíssim. Però, bueno, al final també són processos, la majoria d'ells molt burocràtics, que si no estàs molt ficat en això, pues, també costa.
0: Els canvis més significatius que recordes d'aquell moment o d'eixa trajectòria com a president?
1: A veure.
0: Més enllà del reconeixement, que després parlarem.
1: A veure, van ser uns anys no massa fàcils, per dir-ho d'alguna manera, mal. Van ser uns anys no massa fàcils perquè, però bueno, pues, lamentablement, vam pillar la pandèmia pel mig. Vam tenir que ajornar les festes no un any, sinó dos. ¿Vale? I, però bueno, va ser complicat. Després va vindre també el tema del famós incendi al barri de Campanar, que, però bueno, pues, les circumstàncies i, sobretot, el decret de l'estat de dol que havia declarat la Generalitat, en aquest cas el Consell, pues es van obligar a ajornar l'acte pues això, més important, del mig any, com és la desfilada, i bueno, pues, van ser anys complicats, per el que dic, no? Després van haver de gestionar, pues, moltíssimes coses, el tema econòmic de la sortida de festers, l'augment de festers que, bueno, continua a l'alça. En fi, no va ser tot de color rosa.
0: Els canvis, ara tornarem i anirem a pel més positiu, perquè, clar, estem parlant de que, evidentment, en un temps del que estem parlant va haver moltes dificultats, però també coses molt bones que han arribat quan han arribat, però coses bones. Però parlem de l'actualitat, Vicent. Ara que no eres president, però que estàs en contacte, evidentment, i estàs ahí, estos canvis que es van plantejar a final d'any, per a l'entrada d'enguany, que al final no van eixir, com veus aquests xicotets avanços? Perquè ja és proposar, almenys, no? No s'arriba, però és proposar alguna cosa.
1: Efectivament. Pues, a veure, jo veig molt positiu el que, al final, uns membres, no?, de la Junta de Govern, no? En aquest cas, la Junta de Govern al concret, encapçalada pel seu president, pues, són els que tenen que prendre la iniciativa, però, efectivament, tenim un problema, val? I anem a plantejar diverses solucions o una solució, i, pues, bueno, per lo menos plantejar-ho, no? Lo fàcil és no fer res, però per a no fer res ningú es presenta al càrrec o ningú es presenta a la Junta, i con lo qual, pues, jo crec que compartís l'opinió de la resta de presidents d'honor de la Societat de Festers, en el que qualsevol president o qualsevol junta que proposi alguna cosa tindrà el nostre recolzament sempre per el fet de pegar un pas endavant.
0: I després arriba el moment, un dels moments més esperats, que és la declaració de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent com a d'interès turístic internacional. Clar, jo no sé, Vicent, com et vas sentir tu quan va arribar la notícia, després de tot el treball que estàveu fent des de tant de temps, com vas sentir-te tu?
1: Doncs és que pensar-hi encara m'emociona molt.
2: Sí.
1: Sí, perquè bueno, havia sigut el tercer expedient que havíem enviat des de la ciutat de festers. Jo vaig tindre la sort o la desgràcia d'enviar-los els tres, en el sentit de que bueno, jo abans de ser president, com tot el món sap, vaig ser secretari. En el 2015 vam enviar el primer expedient, es van denegar, en el 2017 el segon... es van denegar, van plantejar recursos, no se'ls va contestar perquè lògicament però havia vingut el tema de la pandèmia i tal, i després ja finalment vam enviar el tercer expedient una vegada passat el Covid, i pues, la vesprada que el migdia que em va telefonar, en este cas la regidora de festes, Àngels, em va telefonar i em va dir: Vicent, ja? I és que sí. Pues bueno, pues imagina't esa emoció, i en ese moment, pues lògicament...
0: Te'n recordes on estaves?
1: Estava en casa.
0: Sí?
1: Sí, estava en casa, eren les 3 i poc de la vesprà, i era migdia, jo acabava d'arribar, i em va telefonar i em va dir: Vicent, ja és favorable, pues... Lògicament, un os se derrumba.
0: Clar, t'anava a dir que fa uno quan després ja rep la notícia. Clar, ja em posa a plorar, però com vamos. Imagina que tu passaria alguna cosa pareguda. Però després d'ahir, quan jo dius: val, ja està. I ara què fa uno després d'això?
1: Bueno, aquesta vesprà va ser intensa, perquè lògicament pues, era una notícia molt important que esperàvem molt de temps, i pues, en seguida l'equip de comunicació de l'Ajuntament es va convocar a una roda de premsa, i clar, pues, vull dir que no, n'hi havia que preparar la intervenció, i n'hi havia que pues, això, assistir a la roda i mirar on es feia... O sea, va ser tot molt seguidet.
0: Jo sempre he tingut el dubte, i ara que estàs així vaig a preguntar-te si sabíeu, ja m'has dit que el segon expedient no va tindre resposta a les recursos i tal, però per què no eixia? Per què dient que no? Sabeu o no ho sabeu? Mai heu sabut això?
1: A veure, no i sí, vull dir-te, oficialment per escrit, lògicament no es va contestar res, però sí que és cert que em consta que van haver diverses comunicacions, vale, entre les administracions, i el que van pillar és, pues, mira, lògicament, una pandèmia, vale, que això administrativament pues, el Ministeri va deixar que tots aquests expedients que estaven tramitant-se es deixaran de costat, perquè lògicament el Ministeri en aquell moment tenia una prioritat que era salvar el turisme
0: total
1: nacional, sí, sí. Val? Con lo qual tot això es va quedar apartat, i van pillar també entremig un canvi normatiu, val? És cert que era un canvi normatiu que des de la societat de festes també havíem exigit, perquè en l'anterior ordre, per dir-ho d'alguna manera, no estava regulada el tema de les promocions que es feien en les xarxes socials, en el tema d'internet, sinó que aleshores
0: encara antic, no?
1: Sí, es parlaven sols de premsa escrita. Va. I lògicament estàvem en ple segle XXI, sí. Això estava totalment desfasat.
0: Uh-huh. És que sempre he tingut aquest dubte, saps? Quan un presenta un expedient d'aquestes característiques i el rebutgen, diu: claro. Ja, però per què? Saps? Com la ITV. Ja, no passes a ITV, però tens que millorar això i això.
1: Els motius pràcticament eren això, el que passa que, claro, administrativament el procediment estava vençut, no s'havia arribat a caducar l'expedient mai, i pues, bueno, no s'havia fet el requeriment per el que dic, perquè estava entremig tot el tema de la pandèmia.
0: Anem ara acabant on hem començat, perquè crec que és el moment, la fotografia de Cervino, perquè estem parlant durant tota esta estoneta amb Vicent Pla, que és el nou premi Cervino de 2026, més que merescut. Per als que no el conegueu com jo, que no el coneixia fins avui, que m'havien parlat per telèfon o una vegada, després d'escoltar-lo jo tinc clar per què o d'un dels perquès té aquest premi, perquè és un home que és fester de cuna i que ha fet moltes coses per la festa, però què queda per fer, Vicent?
1: Què queda per fer? A veure, lògicament queden per fer moltes coses. Queda per fer tot el que uno vulga, no? Al final, les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent són el que són, per el que s'ha treballat fins ara en moltes juntes, i sobretot els festers i festeres, però lògicament pues, hi ha molt per fer de lo que la Junta vulga impulsar, de les necessitats que vagin eixint de les festes, o sea.
0: ¿Y en quin moment estarà Vicent Pla? Dins de la festa.
1: Vicent Pla dins de la festa està, per això, festes ras.
0: Sí. I com es viu?
1: Molt bé.
0: Vale.
1: Molt bé, molt bé. La veritat que, a veure, no m'he arrepentit de res. En absolut, estic molt content de totes les coses bones i també de les roïns, perquè al final hem après moltíssim i estic molt content, però bueno, jo ja vaig dir en el seu moment que era moment de parar i que entraren noves persones, perquè al final pues, el que entren noves persones també significa que entren noves idees i nova forma de gestionar les coses, no? Cada un tenim una forma de gestionar-ho, d'enfrontar-se als problemes o a les necessitats del moment. Jo crec que això és bo per a entitats com esta, que, bueno, ja el dic, no n'hi ha res professionalitzat, val? I que, a pesar de ser una entitat tan gran, tant número de festers, que això també significa un pressupost pues, important, val? I, pues, bueno, és l'entitat número 1 en quant a associats de la ciutat, per això requereix un canvi generacional i d'idees i de projecte que, bueno, jo crec que l'equip està fent-ho molt bé, està on en costa i estic molt content de que, pues, bueno, estiguem treballant així.
0: Sí, tens que ser sincer ara. Ara que estàs de festes ras, quan veus alguna cosa que fa la Junta, tu dius... Ai.
1: No, en serio. I no, perquè jo crec que va ser una promesa que a mi mateixa em vaig fer quan vaig acabar, no? De, quan estava també, de, bueno, al final cada un fa les coses, no? Com creu, i sobretot en la informació que té, perquè moltes voltes la gent, a tots es passa, vale? En tots els àmbits, ja no sols en la festa, en la política, en l'administració, en qualsevol, ho pensem d'una manera, però no tenim tota la informació. I la gent que està al capdavant de les entitats i de les institucions és la que té tota aquesta informació i sap els pros i els contra, i lògicament ha fet un procés d'anàlisi i de pensar en si pega este pas així, passarà això i allò, i si pega este pas, i potser, pues, desgraciadament, sempre es tria el menys roïn.
0: Que important això que acabes de dir per a moltes facetes de la vida, no només per a un organisme com este, i una entitat com esta, però quan un està i ha estat als dos bandos, sap perfectament com funciona, no? I això, tal volta a tota la ciutadania, a tot el món, és més complicat de fer-lo entendre. Vicent, enhorabona per el premi, enhorabona per tota la trajectòria com a fester, encara que ara sigues fester ras, que estàs segur que gaudint-hi molt, i que vagi molt bé. Ja veurem el dia... Quan et donen el premi?
1: El dia 20 de juny.
0: Dia 20 de juny.
1: Sí.
0: Volem aquest dia, a veure com estàs, eh? No ho penses?
1: Pues, a vegades sí que ho penso, sí. És inevitable pensar-ho, perquè pues, lògicament ara has de preparar un discurs, sí. I pues, lògicament això és un discurs que hi ha molta gent que espera escoltar, i claro, jo ja havia perdut un poquet d'aquesta facilitat.
0: Ja, pressió, no?
1: I, sí, aquesta pressió també.
0: Ja, bueno, pues que torne, però que és una pressió bona.
1: Sí, efectivament.
0: Enhorabona i moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

estava el Premi Cervino 2026, Vicent Pla, i la xerradeta que vam tindre ahir l'oportunitat de gravar al Museu Fester d'Ontinyent. Arribem a l'una del migdia, i ara arriba la informació nacional i internacional, i després, segona hora d'este Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida, així, a la SER.

0: localitats de Benissoda, Salem i Pinet per a reforçar la seguretat local.
1: Durant les trobades amb els alcaldes, el conseller ha lliurat a cada ajuntament una emissora de comunicació directa amb el servici d'emergències 112. Este sistema garanteix el contacte amb la Generalitat en cas de catàstrofe o d'incomunicació dels municipis. En Salem, en concret, s'ha traslladat la preocupació per la situació dels pobles menuts davant els robatoris o també els incendis, mentre que en Benissoda i Pinet s'ha detectat la millora en la coordinació de les respostes davant incidents.
0: Per altra banda, els bombers del Parc d'Ontinyent han participat en una sèrie de visites tècniques de seguretat en l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva per a millorar la coordinació davant possibles emergències.
1: L'activitat emmarcada en el Pla de Seguretat del Departament de Salut permet als efectius conèixer de prop les àrees assistencials, les zones de servicis i també els accessos d'evacuació del centre. Durant les sessions, els professionals han pogut analitzar la ubicació dels equips contra incendis i els punts crítics en l'edifici per poder garantir la resposta més ràpida i eficaç. Fins al moment, més de 80 bombers han passat per aquestes jornades que s'estendran fins a l'estiu i arribaran també a la resta de centres hospitalaris del departament, incloent el d'Ontinyent. Escoltem a Jaume Soler, ell és el cap de manteniment de l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva.
2: La idea és que coneguen in situ les peculiaritats que té l'hospital a nivell de seguretat, sobretot de seguretat en cas d'un incendi o en cas d'inundació. I aquestes coses, com millor se veuen, és recorreguent-les, fes un recorregut per les parts més problemàtiques i veient-les en ve d'explicar.
0: Entrem ara en la crònica de successos amb una operació de gran envergadura. La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones i ha desmantellat una plantació amb més de 1.000 plantes de marihuana en una finca de l'Olleria.
1: La investigació va començar al febrer en detectar moviments sospitosos de vehicles de lloguer i també un consum elevat del fluid elèctric en un immoble. En el registre realitzat el 24 de març, els agents van intervindre 1.008 plantes en floració i 29 quilos d'anestèsic per al tall de cocaïna, a més també de material logístic com làmpades, aires condicionats i sistemes de rec per al cultiu de la droga. Entre els arrestats hi ha 3 homes i una dona de nacionalitat espanyola i albanesa que s'encarregaven del cultiu i també de facilitar habitatges amb contractes falsos. S'enfronten a delictes de pertinença a grup criminal, cultiu de drogues i també defraudació elèctrica. L'autoritat judicial ja ha ordenat l'ingrés a presó de 2 dels implicats. L'actuació ha estat dirigida per agents de l'àrea d'investigació d'Ontinyent.
0: I de l'Olleria ens desplacem a Bocairent, on l'Associació de Veïns del Barri Medieval denuncia diversos actes vandàlics contra el patrimoni històric del municipi.
1: Els incidents afecten els murs perimetrals dels carrers Mossèn Hilari i el camí del cementeri on s'ha degradat part de la muralla. També s'han detectat pintades en les vivendes medievals visitables i en zones protegides de la localitat. El president de l'entitat veïnal, Xavi Pasqual, sol·licita la col·laboració de la ciutadania per a poder identificar els responsables i demana comunicar qualsevol actitud incívica a la policia local. L'escoltem.
3: Són fets lamentables que des del veïnat, ni al veïnat ni a ningú li agraden, i el que hem fet compartint en les xarxes per això és pues, animar que si algú sap o tindrà alguna informació al respecte, pues, que ho comuniqui a la policia, perquè aquest tipus de coses no es deuen de permetre en cap entorn, un entorn protegit menys.
0: Passem a parlar d'obres i infraestructures en les nostres carreteres. El vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, ha visitat Bellús per a conèixer les obres de l'accés nord al municipi des de la carretera CB620.
1: Es tracta d'una intervenció que ha comptat amb una inversió de més de 400.000 euros i ha permès la construcció d'una rotonda per a substituir l'antiga intersecció en forma de T. Els treballs executats en 4 mesos han inclòs també la reparació de l'estructura sobre el barranc del Salt, una actuació que ha servit per a ordenar el trànsit d'entrada i eixida a la població i també per a millorar la mobilitat de les persones amb l'ampliació de voreres i nous passos de vianants. Escoltem el conseller.
4: Així a Bellús, avui hem ficat en servici esta rotonda, que és l'accés al poble. És un poble menut, que per si mateixa no podria fer una intervenció així. És una intervenció de 400.000 euros. S'ha fet a través del contracte de conservació de tota la zona de València Sud, i per al poble és important. Ja que fer-ho en seguretat i el manteniment de les carreteres és tan important com fer-les noves, i això és una millora.
0: Continuem en carreteres, perquè la Diputació de València ha adjudicat les obres de millora de la carretera CB622 en l'accés nord a Vineatxar entre la CB60 i el quilòmetre 3,2.
1: Els treballs es durà a terme l'empresa Vilor Infraestructura SCL amb un pressupost de poc més de 3 milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos. El projecte contempla l'ampliació de la calçada amb carrils de 3 metres per sentit, sobreamplades en corbes per a millorar la seguretat, actuacions sobre els ponts que travessen els barrancs del Castellar i del Benicader, així com la renovació de la senyalització, les barreres de seguretat i també el balissament. Es milloraran els sistemes de drenatge, es renovaran cunetes i s'adequaran passos de rec, camins agrícoles i accessos a parcel·les, incloent actuacions de jardiner. Enginyeria. Amb esta intervenció es vol corregir problemes estructurals de la via com la falta

0: d'arcens i també la sinuositat del traçat i la manca de visibilitat.
1: Tornem a Bocairent, on l'Ajuntament ha proposat com a prioritat estratègica per a este 2026 solucionar la falta de potència elèctrica al sector U del polígon del Regadiu.
0: Esta limitació dificulta actualment per completar la urbanització de la zona l'arribada de nous projectes empresarials. Segons ha explicat la regidora d'Empresa, Mariluz Pascual, ja s'ha redactat el projecte per una nova línia subterrània de poc de més de 4 quilòmetres que unirà els polígons dels Oms i del Regadiu, permetent que la zona industrial tinga esta doble alimentació elèctrica i connectant també amb la subestació de Beneixama. Escoltem les paraules de la regidora.
2: En una valoració general, és un projecte necessari i ben orientat perquè resol una limitació estructural del polígon. Però també és important ser realistes, no és una actuació immediata, sinó un procés administratiu i tècnic llarg i incert, tot i que ben encarat amb la nova alternativa.
1: No se n'anem de Bocairent, perquè també l'Ajuntament ha presentat el projecte de reforma integral de l'Espai Jove, una actuació finançada a través del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València i amb recursos propis.
0: L'objectiu és modernitzar unes instal·lacions amb més de 20 anys i fer-les més funcionals i atractives, amb una zona infantil pensada com a ludoteca i una altra juvenil amb espais de joc, treball i també reunió. Es millorarà l'accessibilitat dels banys i es renovarà el tancament exterior de l'edifici. El regidor de Joventut, Sergio Gandia, ha destacat que es busca adaptar l'espai a les necessitats actuals. El projecte està pendent d'aprovació definitiva a la Diputació al juny i es confia poder executar les obres entre l'estiu i el mes de setembre.
3: Els treballs afecten a diverses vies, com des del camí Les Planes n'hi ha diverses fioles, el camí de la Font de la Murta, el camí del Planicet, l'Alteret, la Lloma Alta, entre altres. I l'objectiu d'aquesta actuació és facilitar l'accés als camps de cultiu i, com no, permetre el pas dels vehicles d'extinció a zones forestals.
0: Escoltàvem ara les paraules d'Ivan Martínez, alcalde de Benicolet, que ens ha donat els detalls d'una intervenció sobre un camí a Benicolet perquè l'Ajuntament ha posat en marxa les obres de millora en diversos camins al seu terme municipal amb una inversió pròxima als 30.000 euros.
1: I tanquem este repàs contant-los que el Consorci de Residus B5-COR, que dona servici a la Vall d'Albaida i a quatre comarques més, revisarà a la baixa la taxa de tractament de residus per ajustar-la al cost real del servici.
0: L'entitat ha detectat desajustaments tècnics estructurals en els últims exercicis on les previsions pressupostàries se situaven per damunt de les necessitats reals i generaven un increment continuat dels romanents de tresoreria. Per aquest motiu, el Consorci iniciarà ara el procés d'actuació de despeses i ingressos per a poder recalcular la taxa. L'objectiu és complir la llei que impedeix cobrar per damunt del cost efectiu, garantint que el sistema siga sostenible, eficient i equilibrat sense repercutir en una càrrega econòmica extra a la butxaca dels veïns.
1: I la nostra intenció era parlar a hores d'ara amb Elio Cabanes, que és president del Consorci de Residus V5-COR, però ens quedem sense temps. Però deixarem aquesta entrevista per als pròxims dies perquè creiem que és una notícia que hem de contar i que hem d'aprofundir un poc més amb el tema. Carmen, moltes gràcies.
0: Gràcies,
1: la setmana que ve, més Ser Comarca. Gràcies.

5 minuts i arribem a l'una de... i mitja d'este migdia. A veure, vaig avisant, perquè habitualment els dimarts, o cada 15 dies, els dimarts arriba així Santi Prieto de la cuina, en esta secció que es diu la cuina de Santi, i habitualment, pues, si no ve ella sola, es ven convidats, etc., per a parlar de coses interessants que sempre tenen a veure o tenen relació amb la cuina. Siga d'on siga la cuina. Bé, teníem coses pendents, Santi Prieto i un servidor. I ahir van tindre l'oportunitat de pagar aquestes coses pendents, dit d'una manera figurada, evidentment. Ahir van poder visitar la cuina. Van poder estar dins de la cuina de Santi Prieto. No estava allà soles, hi havia més gent, i nosaltres no vaig anar allà soles, també va vindre Carmen Úbeda. L'avís més important. Si teniu fam, el que arriba ara, no al principi, però després, vos donarà més fam encara. Però paga la pena escoltar-lo. També després, els pròxims dies, podreu veure-lo a les nostres xarxes socials, perquè els plats que, dels que anem a parlar avui, en els pròxims minuts, amb Santi Prieto, paga la pena almenys veure-los. Jo vaig tindre la sort, i Carmen també, de tastar-los. Vinga, va!

0: Mío, Miguel no se me olvida, ¿qué tal? Mande esas.
1: De brases, que hoy anem a gastarlo, anem a fer, en tenim dos. Este està ara pagat, però anem a
0: xupar. Val, val. Anem a l'altre i m'agrada moltíssim estar així en la cuina. Els fogons...
1: Així tenim a tota la tropa.
0: Bueno, és que tenim a tota la tropa, clar. Jo vull que vaig presentant a la tropa que està avui així, que hem de recordar que això l'esteu escoltant dimarts, però hem vingut un dilluns. A Porta Tancada, al restaurant. No hi ha comandes, saps? No estic molestant a ningú. Clar, bueno, a ell sí, però no a la gent que ve a la cuina a dinar o a sopar. Però Porta Tancada, presenta els personatges, per favor.
1: Mira, així tenim a Marta.
0: Hola, Marta.
2: Hola.
1: Tenim a Maria.
0: Maria, què tal?
3: Hola.
1: Tenim a Miguel.
0: Miguel viene así. Mi hombre, Miguel no se me olvida. ¿Qué tal, Miguel?
4: Claro,
0: Miguel.
1: Y a Iván.
0: Iván, hola, Iván.
4: Buenas.
0: I ara explica'm qui són.
1: Ells estan fent pràctiques amb nosaltres. Bueno, Miguel forma part de l'equip, però ells estan fent pràctiques. Jo i els tres estan fent pràctiques amb nosaltres. Venen de diferents escoles i venen a fer les pràctiques amb nosaltres. Tots estan un poquitiu veient tot el que fem en cuina i empapant-se també un poquitiu de la filosofia d'intentar aprofitar-ho tot, de protegir i defendre l'entorn i la comarca en la que treballes, i després pues, que vagin, es obligui molt a que proven coses, a que estiguin contínuament provant i a viure el dia a dia del restaurant.
0: T'ha de preguntar-li. Marta, d'on vens, de quina escola vens tu?
2: Jo vinc de FP Batoi d'Alcoi.
0: I des de quan t'agrada tu la cuina?
2: A mi, la veritat, no estava...
0: No t'agrada, no?
2: Sí. Sí, m'agrada de... De Chibutiba no, però ara sí, últimament sí que m'estava agradant molt més i vaig dir, vaig a veure si acaba. No sé si cuina o m'agrada més pasteleria, jo crec que més pasteleria.
0: Ah, amigo, mira, això també és molt interessant. Després farem algun platet de Marta, no, també, Santi?
1: Sí, farem un plat en cada uno d'ells.
0: Mira, que maravilla, vaig a perdre els teus companys. Maria, d'on vens tu?
5: Jo venc de l'Illes Vermellar, de l'Olleria.
0: És que porta el delantal de l'Olleria, i saps? Molt bé. I tu des de quan o eres com Marta, que no t'agrada molt? O...
5: No, a veure, a mi sempre m'ha agradat des de ben xocoteta. Jo en casa sempre estava ajudant a ma mare, a ma abuela, a fer el dinar o el que siga, i és algo que sempre m'ha apassionat.
0: Uh-huh. I estar en un lloc com este, ara t'ho pregunta tu també, Marta, què significa per a tu? Què significa per a tu estar en un lloc com este?
5: Pues la veritat que estic molt contenta. En plan, estic a gust, n'hi ha que dir-ho. I això, pues, està bé.
0: I està bé. I per a tu, Marta?
2: Jo la veritat que vaig preguntar als meus familiars que són d'ací i a tots diuen, vés a la cuina, és molt bo, és un restaurant superbé i la veritat que estic molt contenta.
0: Estem ensenyats, eh? Ara vaig amb Miguel després, perquè Miguel és de la ja és de l'equip, no? Bueno, són tots de l'equip, però estos tres són estudiants. Ivan, tu d'on és? De quina escola vens?
4: Jo vinc de l'Institut de l'IES Enguera, que tenen la FP, i vinc del superior, del primer del superior.
0: I la cuina, tu, què?
4: Pues la cuina m'agrada des de xicotet. Vaig tocar l'hostaleria per el meu padrastre, que tenia una cafeteria, i notava que me n'anava a la cuina a poc a poc, entonces des de xicotet ho ha mamat.
0: Això està bé, notava que jo me n'anava a la cuina, jo tirava per ahí, i ara estàs en una cuina. Què significa per a tu estar així?
4: Pues estic molt content, perquè la cuina, des de xicotet, quan jo venia així, sabia que era un bon restaurant, i a més, jefes que ha tingut en altres puestos m'han recomanat molt vindre així, el bon ambient, també l'estil de cuina, perquè juguen molt en la cuina japonesa, mexicana, però sobretot mesclant-ho en la valenciana. Entonces, molt content i amb moltes ganes d'aprendre.
0: Que bé, gràcies, Ivan. I ara vaig amb la persona que ja forma part de l'equip, tots formen part de l'equip, però que està des de ja... Quant de temps portes així, Miguel?
6: 4 mesos.
0: 4 mesos. I vas passar pel mateix procés que ells o no?
6: La veritat és que no, jo estic un poquet de rebot, perquè jo no he fet cuina. Soc tecnòleg dels aliments, acaba este any. I sí que és de veres que també des de xocotet, a mama cuina i tal, i estos 4 mesos també m'han servit per donar-me compte que és la meva passió. Entonces, pues, disfrutant molt.
0: Parlen ells que tot el món li van dir, no, ves a la cuina, que t'agradarà, tal... Estan ensenyats, perquè sí. Estan ensenyats. Era tu que t'has que dir.
6: Jo també ho tenia clar, també ho tenia clar, sí.
0: Sí?
6: Sí. El concepte, el treball, ja quan entres i veus l'ambient que n'hi ha, és increïble. Uh-huh. Així que disfrutant com un xicotet.
0: Ah, sí?
6: Sí.
0: Mira, que bé. Santi, què fem ara? Mira, este és el Dragon Egg, este, no? Sí, que m'has dit que este és el que està...
1: Cuidao ara, que se mos cremarà. Oh, igual se mos crema el flequillo.
0: Sí.
1: Vale, mira. Arrima de veres.
0: A veure. Ai, unes brases molt bones, ahí, eh? Que bo.
1: En això anem a fer un platet de polp.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues vinga, comencem a fer platets, no, o què?
1: Anem a liar.
0: Vinga, va.
1: Bueno, així tenim a Marta, que està ficant una crema muntada de cajeta en la base del plat. Esto es un postre que estem fent estos dies fora carta.
0: ¿La cajeta qué es?
1: La cajeta és com un dos de llet.
0: Vale.
1: Es como un dos de llet, el dos de llet s'elabora en llet de vaca y la cajeta s'elabora en llet de cabra, vale. ¿Vale? La cajeta es més de Mèxic.
0: Vale.
1: Entonces así tenemos ya ficada la cajeta,
0: vale.
1: Ella ahora ficará un poquito de streusel.
0: ¿Streusel qué es?
1: Es un cruixent d'ametla,
0: vale,
1: que le dona esa textura cruixent al postre.
0: Cruixi, ¿no?
1: Sí. Después así tenemos dos tipos de fresa.
0: Sí.
1: Bueno, es la mateixa fresa, pero esta está estofada en un poquito de jengibre y pimienta xancho,
0: vale,
1: que es una pimienta japonesa molt aromática. I fresa fresca,
0: va
1: a donar-li aquest toc de frescor, no?
0: Una estofà i una fresca.
1: Sí.
0: Val.
1: Tira-li.
0: Ja està col·locant ahí Marta l'estofà.
1: Arrima-te-ho ahí perquè no se t'embrute.
0: Això és molt important, no?, també la tècnica d'emplatar.
1: Sí, sí, sí. Una cullereta més.
0: Una més.
1: Això és.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Vale.
1: No li fiquem més perquè esto té un toc
0: potent
1: del que combinat no es nota. Però si te'n passes sí que pot invadir.
0: Vale.
1: Un poquet de fresa fresca.
0: De fresa fresca, talladeta també.
1: Sí.
0: Ja podreu veure el
1: molt, vídeo, tranquil·lament. Molt maureta.
0: Val.
1: Perquè jo li les demané a...
0: Que estiguin maureta.
1: A Carlos i a Sara que estiguin mauretes.
0: Sí,
1: vale?
0: Bo.
1: Perfecte.
0: Vale.
1: I ara anem a rematar...
0: Sí, a veure.
1: En...
0: Això que és un congelador?
1: Això és un congelador.
0: Val.
1: I així tenim una pols gelà de hierbabuena.
0: Uf.
1: Vale? Entonces, vegeu? Que és com si fora un...
0: Ui, l'oloreta que fa d'ací ja, i està congelat.
1: És com si fora una neu.
0: Val.
1: Entonces, ahí li fiquem una bona culleraeta.
0: Ah, pues, generosa.
1: Sí.
0: Sí, senyor.
1: I això és el que li dona aquest toc de...
0: Que bo.
1: Frescura i de l'arbasana, que a mi m'encanta.
0: Que bo, tio.
1: Ixe seria el primer plateret. Ixe, estem fent-lo, estos dies el tenim fora carta.
0: Val. Marta, clar, a tu que t'agrada la pastisseria, els postres...
2: Sí, la veritat és un plat superbonic i està boníssim, la veritat, és espectacular.
0: Uh-huh. Clar, jo puc tastar això?
1: De veu de tastar.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vaig a tastar-ho.
2: Vale.
0: Puc o no? Anem a, va. Vaig a tastar-ho perquè, clar, la gent que està escoltant la ràdio, a veure que jo tinc que fer una foto sonora d'això. Que és que el vídeo està molt bé, ja, però jo tinc que explicar això.
1: Sí,
0: com es menja? Que sempre hi ha...
1: Pega cullera hasta baix perquè agarres de tot.
0: Baix?
1: Sí.
0: Va.
1: Vale, perquè tenen pilles d'herbassana,
0: pilles cruixent,
1: pilles fresa fresca, ahí.
0: Hala. No mengeu. Hosti, que bostos. És que, clar, com definiries el plat? Pues una passada. Ja veuràs, ara va menjar Carmen, que ha vingut amb mi així.
2: Espectacular.
0: Clar. És que té...
2: És com una explosió, no?
0: És que és dolç, però no massa dolç.
1: Exacte.
0: Saps? I el crunchy es nota absolutament tot el que has dit.
1: Exacte.
0: Tot el que has dit. Exacte. Perquè també està la fresa més passaeta i la... Està que... És que, tio, està molt bé.
1: És un postre que sorprèn. Quan la gent...
2: Sí, sí, sí.
1: Al principi la gent no s'atreveix a demanar-lo, perquè dius pimienta xanxo, jengibre... I dona un poc de respecte. Però quan pilles tota la combinació...
0: Boníssim.
1: A mi em pareix
0: boníssim.
1: Un postre...
0: Mira, estan provant tots, Què tal? Està bo, no? Diu, està molt bo, està molt bo, està molt bo.
1: És una cosa que també intenta molt i és que ells proven tot, tant el que els agrada com el que no els agrada. Perquè després, ells tenen que saber... Quan
0: vagin, no combina.
1: No, i quan vagin a altres llocs, el que està bé i el que està mal, i ells que tenen que anar forjant el seu paladar.
0: Clar.
1: I la millor manera de forjar-lo és provant el que te llama i el que no te llama.
0: Quant de temps passen de pràctiques?
1: Pues no ho sé exactament. Marta està un mes...
2: Jo estic un mes.
1: Maria em porta, crec que estarà 3 mesos en total, no?
0: Ivan
1: un mes també, i Miguel, que és de la casa.
0: Porta, sí. Pues ja tenim el primer plat, anem a per el segon, vinga, va.
1: Pues ara anem a provar, bueno, anem a provar.
0: Sí, jo vaig a provar, ja t'ho dic, després del postre.
1: No, anem a fer un plat ara molt de temporada, que és en espàrrec blanc, que també estem fent-lo estos dies fora carta, i és, ja el dic, estem en la temporada de l'espàrrec i n'hi ha que aprofitar-lo, no dura molt, perquè a vegades la climatologia afecta molt a aquest tipus de producte. I bueno, mira, si tenim
0: el
1: que és l'espàrrec en cru, vale? Ningú espàrrec
0: d'un
1: tamany.
0: Quin calibre és això?
1: Una qualitat espectacular, el 20-22, o sigui, este és el més gran que n'hi ha, vale? I d'una qualitat bestial.
0: Quina barbaritat.
1: Així ja tenim bullit,
0: vale?
1: Vale? Que el bullim en aigua, en sal i un poc de sucre.
0: Oh.
1: Vale? Durant 10 minuts, 10-12 minuts, depenent, i una vegada estan cuinats, deixem que es gelen en la seva pròpia aigua de cocció.
0: Vale.
1: De fet, aquesta aigua és la seva aigua de cocció.
0: Ah, que bé.
1: Vale? Entonces, ara el que Maria va preparar és el plat que estem fent. Té-li.
0: Vinga.
1: Estem fent un plat que és... Ixa nata d'ametla que heu vist d'antes,
0: sí,
1: vale? Que hem fet en la Pacollet, és la base del plat. Tenim per una part la base d'ametla és ametla crua marcona, vale, d'ací del terreno, en l'oli d'oliva, la sal i un poc d'aigua. Vale. Això va en la base, una bona cullera, o sea... Vale. Vale? Després ho acompanyarem de l'espàrrec bollidet, sí, un poquetet d'ametla marcona torraeta, un poquet de sal, un poquet d'oli d'oliva i un toc de ralladura de llima perquè li doni aquest toc de frescor. I és un plat en el que comencem el... en el que comencem pues, el sopar o el dinar, no? Perquè és un plat molt refrescant.
0: Molt fresquet, no? I
1: sí.
0: Ara el temps en què anem... L'ha tallat en quatre trossos, pot ser?
1: Sí, el tallem en quatre trossos, li donem un poquet de volumen.
0: Vale.
1: Vale. I ara ja és...
0: I ara és el que queda, l'oli d'oliva, ara pues, mateix...
1: Si us fijeu, són pocs ingredients.
0: Molt pocs, però, tio...
1: Però treballar és d'una manera molt xula. Perquè aquesta nata d'ametla... Sí. Té molt de sabor, perquè és ametla marcona d'ací del terreno ecològica, aporta molt de sabor, però no es menja el sabor de l'espàrrec. Es combina molt bé. L'oli d'oliva fa de lligament en tot el plat i després l'ametla li dona aquest toc cruixent, aquesta ametla que acaba de ficar ara Maria, i la ratllaura de llima li aporta el toc de la frescura, d'acidesc, que a mi m'encanta el toc cítric, sempre m'agrada moltíssim. I ja ho tenim.
3: Pareix senzillet, eh?
0: Pareix? No, o què?
1: Intentem que siga senzillet a l'hora de traure-ho, però antes n'hi ha molta, molta faena. Però la faena comença aconseguint un molt bon producte. Clar, això sempre.
0: És el primer que hem vist, que són aquests espàrrecs que jo porto dient-li a Santi que d'on tret això. Jo vaig a provar-ho. Per favor. Per favor. La prova de l'algodón. Aquí hemos venido a jugar, que diu aquell. Hombre, clar...
7: Tens que pillar...
0: A veure, com es fa això?
7: Una cullera.
0: Però uno, no? Val, sí, per favor, que jo soc molt burro. Ai, ai, ai.
8: Vale.
0: No, home. Bueno, jo. Mare que vaig. L'espàrrec que és espectacular.
7: És que ja és, si ja partixes d'un molt bon producte, el que n'he que fer després és intentar...
0: I això... M'encanta. La crema d'ametla és brutal. Molt bé.
8: El toque de la llima.
0: Molt bé. Sí, molt bé, molt bé. Què vos pareix a vosaltres el plat este?
5: És espectacular. La veritat que és magra molt, però...
0: Fantàstic. Vinga, va.
7: Ara
0: per més, va. Estem preparant per al següent plat, però jo estic escoltant coses que de repente Santi ha dit, tens el violín, Miguel? I jo dic, jo no tinc violín, sinó que què és això del violín?
1: El violín és esta bandejeta.
0: Ah, és una bandejeta?
1: Sí.
0: Ah, mira, això és el violín.
3: Vale.
0: I per què és el violín?
1: Pues la veritat és que no tinc ni idea.
0: Vale.
1: Jo sempre he dit la bandejeta, el violín... Este es el violín este hemos servido de apoyo para un montón de cosas.
0: ¿No?
1: Un montón de cosas.
0: Claro.
1: Entonces, vale, ahora si tienen una pata de pulpo bollida,
0: vale,
1: anem a marcarla en la brasa. Ah, vale. Esto es una probo. Esto no está en carta.
0: ¿Esto no está en carta?
1: Esto es probo. Esto es lo que fem de limas de limas de que fem...
0: Magra. Ore.
1: Depende com isca, pues... Entrarà en carta o no?
0: O no, vale.
1: La idea és que este sigui un plat perquè les jornades de cuina japonesa comencen el mes que ve. Entonces, ja estic fent alguna prova. I la idea és que si este plat funciona, isquen les jornades de cuina japonesa el mes que ve.
0: Vale.
1: Bueno, lo que vos diria, si tenim un pulpo bollidet,
0: ja
1: separem les pates, vale, el cap va per un part i les pates per un altre, les pates anem a fer-les a la brasa i després les tallarem en rodajetes i ho acompanyarem d'una salsa de miso i unes migues de tempura, un ratllet d'oli d'oliva i listo.
0: Com a prova no està mal, ja...
1: Vale.
0: L'has posat oli i
1: oli,
0: sal.
1: Un poquet de sal.
0: I ara a la...
1: I ara...
0: Al dragonec. Que m'agrada com sona a mi la brasa.
1: I deixarem... El pulpo ja està cuinat. Lo que volem és atemperar-lo i donar-li aquest toc de brasa.
0: I d'ahumat, no?
1: Exacte. Aquest toc d'ahumaet, brasa, que és tan apetitós. Vale, mireu com es comença així, en seguida, així del fum.
0: Sí. Estic mirant, la temperatura sempre es queda igual o va pujant?
1: Va pujant.
0: Ah, sí? Molt bé, molt bé. La oloreta, clar, ni la podeu sentir al vídeo ni a la ràdio. Ja vos dic jo que és una oloreta per quedar-se a viure. Sí. Aixina.
1: Doncs ara quan el tinguem, Miguel el tallarà, el ficarem en el plat, l'acompanyarem de la salsa de miso, que la salsa de miso té aquest toc dolcet, salat, que combina molt bé en el polp. Rematarem en oli d'oliva, per supost, perquè a mi m'ha rematat tots els plats o quasi tots en un bon oli d'oliva, uns cristallers de sal...
0: I apanyat.
1: I de moment apanyat.
0: Pues...
1: Ficarem unes migues de tempura. A mi també m'agrada sempre que tots els plats tinguin un toc cruixent.
0: Migues de tempura?
1: Sí, entonces fem el que és una mescla de tempura normal, i tenim una gazpatxera gran en l'oli, i entonces anem tirant gotetes d'oli ahí i després anem recuperant-les.
7: Ah, amigo.
1: Mira-les, estan...
0: Que guai, a veure. On està això? A veure. Ah, això són les migues de tempura.
1: Però les veuràs.
0: A veure, vaig a provar això, clar.
1: Vale. I sense gluten.
0: Sense gluten, mira. Tomàs podria menjar, el nostre company.
7: Quasi tot ja ho elaborem, quasi tot sense gluten.
0: Molt bo. Vale, pues ja tenim el Pol Paixit i està Miguel tallant, no, ara?
1: Sí, anem a tallar-lo no molt finet, perquè m'agrada que es note la textura. Exacte, que es note la textura.
0: Vale.
1: I ja el dic, està temperat, deixa toquete d'humaet. I així tenim la salsa de miso, les migues de tempura,
0: la sal i l'oli.
1: I l'oli.
0: Vale. La oloreta fa des de si ja, eh?
1: El Pol ves que és molt apetitós. Jo crec que ja ho tenim bé.
7: Sí, ahí ve.
0: Vale.
1: Col·locar-lo per ahí.
0: Això, recordem que és una prova, que això no està en carta i que si es ve, pues estarà pròximament a la carta de la cuina. Mira, tinc la boca aigua, tio. Vale. És que, com pot ser això?
1: Ara, mira, salseta de miso.
0: Volem. És guai perquè no la tiren per damunt del polp, sinó per els costats que estan buits.
1: Exacte.
7: Fent un caminet.
1: Va donar-li protagonisme al polp, vale?
0: Molt bé, molt bé.
1: L'oli d'oliva sí que ho fiquem per tot.
0: Per damunt, sí.
1: Vale? I ara ja Miguel acaba les migues de tempura.
6: Tempura i maldon, no?
1: Migues de tempura i un poquit de maldon. I ara dic, sempre fiquem aquest toc, mos agrada ficar aquest toc de... aquest ingredient cruixent, perquè sempre li dona molt de joc a tots els plats. I ja ho tindríem.
0: Quina meravella. Quina meravella. És una de les proves, que va, anem a tastar perquè, clar, si és una prova, hi ha que tastar-ho, Santi. És que si no...
7: Necessitem opinió.
0: Clar, i no ho fiques, tu no ho fiques. Jo vindré per... jo vindré per coses. Bueno, ja he après això. Aixina, no?
2: Tot juntet.
0: Tot juntet. Apanyat. Mira. Mmm.
1: Jo no l'he provat encara, Esta és una primera idea.
0: La salsa és potent,
1: Sí.
0: A mi, que m'agrada que les coses tinguin sabor, em pareix brutal. O sigui, perquè té un sabor molt, molt potent. Carmen, què dius?
2: Boníssim, m'encanta.
3: És de veres, té un sabor molt potent, Molt potent.
0: Sí, entra directament. És la salsa, no?
3: Se te queda ahí el saboret del polp. Boníssim.
0: I vosaltres què dieu, xics? Vine així. Vine així, Maria.
5: Pues està molt bo, la veritat. Sí. Per dir que és una prova i això...
0: Les proves de Santi.
5: Pues...
1: Per mi no està redó.
0: No? Què li falta?
1: No, li sobra.
0: Què li sobra?
7: Salsa?
1: Un piliu de salsa. Rebaixarem la salsa en un poquitiu d'aigua de cocció del mateix polp perquè no siga tan intensa, perquè és que aquesta salsa és molt potent.
0: Jo, el que he dit al principi és que a mi m'agraden els plats amb molt de sabor, i si és potent, te diré que m'agrada sempre, però és de veres que si rebaixes un poquet, per a tots els gustos.
1: N'hi ha que rebaixar un pel·liu perquè si no, perquè predomina un poc per damunt del pulpo. Però és lo que fem estos dies, no? Aquestes proves, ja dic, n'hi ha vegades que n'hi ha les coses que eixen a la primera, n'hi ha vegades que eixen a la segona o a la tercera...
0: O no eixen.
1: O n'hi ha vegades que no eixen, o n'hi ha vegades que eixen en anys. Perquè fas un plat, tan cabrones en ell, ja l'aparques i dius, ja no... Has fet diverses proves, no t'ix, i el deixes. Igual a l'any siguent tornes a fer-ho, t'ix a la primera.
0: No és el cas d'anys este, ja t'ho dic, això, no, este any no serà.
1: Este falta polir-lo un poquit, este és polir-li dos cosetes i ja està.
0: Fantàstic, vinga, ens queda un plat o què? Ens queda uno o ja estan tots?
7: Mos en queden
0: dos cosetes
7: més.
0: Vinga, va. Ara estem esperant a que facin o preparen l'últim plat que teníem preparat, entre cometes, perquè també és una prova. Però m'agradaria destacar, per a la gent que no estigui ben, que només acabar el plat comencen tots a com a ballar. Saps el que dic jo, que és una coreografia molt estudiada i és una... Se'n va allí a netejar, no sé què està netejant Marta, els plats, escurant els plats. Miguel i Ivan han començat a treure el que fa falta per al següent plat. Després Maria està allí, que també està acabant de netejar algunes coses. És com una coreografia i no estem en dia de servei, Estem en dia de proves i de gravar això. Em pareix brutal i jo crec que també és digne de dir. I està tot més net que una barbaritat.
1: Vale, pues explique. Ara Ivan i jo anem a fer un... Estic entre que no sé si seria un postre o un aperitiu.
0: Encara no ho sabem.
1: Encara no ho sé. Vale, anem a fer un espàrrec blanc en una crema gelà d'espàrrec blanc en xocolata blanc.
0: Hola.
1: Vale? I després ho acompanyarem d'un cruixent d'ametlla.
0: Mare de Déu, senyor. Vale, vale.
1: Sí, sí. La idea, jo ho faig més pensant en un prepostre.
0: Prepostre,
1: vale?
0: Val. Sí, pot ser, pot ser. A veure. Mira, l'espàrrec estava en el violín. Jo he après, ja.
1: En el violín, molt bé. Ara anem a tallar-lo així, més o menys d'un tamany de mosset. Vale? Vale. Tira-li.
0: Ahí va, Ivan. Vaig molestar-lo ahí. Mentre ha dit que és una crema d'espàrrec amb gelat de xocolata blanc.
1: Així tenim el plat, sí. Que el plat està en el congelador.
0: Ah, el plat està en el congelador. Però és una rajola, això?
1: Sí, però és una rajola, a més pesa el seu. I això és una crema gelà d'espàrrec blanc.
0: Val.
1: Vale, en xocolata blanc, si us fijeu.
0: Ah, ja porta el xocolata blanc.
1: Sí, sí.
0: Quina
1: cremositat,
0: per favor.
1: Té una textura, vale?
0: Sí, literal.
1: Vale, entonces, el que fem és... Fiquem una bona cullereta així i arrastrem. Val. Com el plat està congelat, la textura es manté.
0: Val.
1: I ara us anem a ficar-li
0: els espàrrecs allà amb mi.
1: Els trossets d'espàrrec. És una manera diferent, o sigui, és una manera d'adaptar una verdura...
0: A un postre o alguna cosa més dolça?
1: Jo no, per mi no té ningú problema menjar-me un espàrrec de postre, una tomata de postre, una carabasseta,
0: ja.
1: Però no és lo normal.
0: Ja.
1: Vale?
0: Això és
1: I ho acompanyarem de, el que diem sempre, el toc cruixent. A mi m'agrada molt aquest tipus de textures, jugar en el plat congelat, perquè manté aquesta textura tan cremosa.
0: I no se'n va.
1: I ja estaria.
0: Ja ho tenim.
1: Ja estaria.
0: Pues quina meravella. És que a mi em resulta molt curiós el tema de la crema d'espàrrec i el xocolata blanc. Està muy bueno, diu. Sí? Vine, Marta. Està bueno?
2: Sí, sí, jo l'he provat i era com... No, com no m'he dit de lo que era, jo notava algo dolç, però també notava el sabor espàrrec. I és una cosa molt rara, però està molt bona.
0: És que, però...
1: No us dic lo que és, perquè me donen una opinió sincera sense estar condicionats. Clar, vale? Clar, clar. I en este... Tots me diuen, hòstia, està molt bo, però... Que...
0: No sé què és.
1: No ho trac, saps? Clar.
0: És que té que ser prou complicat el tema de trobar ixa dolçor, però que no se'n vagi o que no us menge el sabor de l'espàrrec, no?
1: Sí. Entonces, per això no li fique més ingredients així. Per això és el cruixent d'ametlla, la crema gelada d'espàrrec en xocolata blanc i un espàrrec. Ja. Cuinat al seu punt, de sal i sucre, i ja està. Li aniria bé, així li podria encaixar un ratllet d'oli d'oliva, li podria encaixar bé. Però com ja té el xocolata blanc, ja té la grasa suficient. I li aniria bé també una ratlladura de lima. Però vull que es note més l'espàrrec blanc. Vale? Entonces, que provo...
0: Ale, a tastar, xiquets. Vinga, va. Aneu fent.
1: Un poquito de gelat.
0: De gelat, d'espàrrec i de tot, no? Veuràs, mira. Este, per així. Hòstia. Perdó. Hòstia, és que jo crec que és l'equilibri perfecte. Jo crec que és l'equilibri perfecte perquè no està massa dolç i es nota l'espàrrec, que és l'objectiu que deies tu, Santi. Què opineu? Bueno, ja sé el que opina Maria, però... Marta, ja ho sé. No, Maria. Miguel, què? Perquè Miguel ha posat una cara de dir, com pot ser?
6: Molt bo. A més, té l'equilibri que té que tindre, l'emplata també està molt bé, increïble. A més, és que ese punt de dolçor i el producte de l'espàrrec és increïble.
0: És brutal. Maria, que, ja veuràs. Com està això?
9: Espectacular.
0: Molt bé. Però no perdre la costum. I és que té raó en tot el que ha dit. Té raó, Ivan, què?
4: Sí que té raó, està espectacular. I és de vegades que a vegades fiquem algun producte i el cataloguem com a que és salat i es pot gastar també moltes vegades per a dolç i així es dona compte en seguida de que pot combinar perfectament.
0: Vaig a preguntar, seria postre o no seria postre?
4: Jo el ficaria perfectament com a postre. Sí.
0: Maria?
2: Sí, jo també el ficaria com a postre.
0: Jo el prepostre, este que has dit, no em pareix mal, eh? Tu el ficaries de postre?
6: També, prepostre, sí.
0: Marta?
2: Sí, jo crec que també.
0: Prepostre.
2: Sí.
0: On anirà?
1: De prepostre.
0: Molt bé, perfecte, ja hem decidit. Ja estaria, no? Jo tenim tots els plats. Jo crec que m'ha agradat moltíssim, més que mai. Santi, hem de fer-ho més, això, eh?
1: Tu diria, perquè clar, no és el mateix el que tu i jo parlem a la ràdio, tu has vingut a ser al restaurant i mos coneixes i tal, igual que Carmen i quasi tot l'equip de la ràdio, però que sempre mola vindre ací perquè és una altra visió, és viure conforme vivim nosaltres, damunt ara que estan ells, que estan fent pràctiques, doncs també s'empapen molt de la filosofia, que jo el que intento és, jo no és que siga ni més listo ni intento transmitir-los la cuina com a mi m'agrada. I després ells que facin el que vulguin. O sigui, aquestes idees es agraden perfecte, però que es queden sempre pues, això, no? en treballar el producte de temporada, defendre-lo, intentar, perquè aquests dies ensenya molt, o sea, igual fem un plat, igual, per exemple, no aquests dies, fem el putxero. Entonces, quan fem putxero, en el caldo també hemos servit per fer ramen, també hemos servit per caldo en fideus, també hemos servit per fer un arròs, en lo que és la ropa vieja hemos servit per fer guioza, hemos servit per fer canelons, o sea, hemos servit, o sea, i aprofitar un poquitiu, tancar el cicle de tot lo que treballem.
0: Pues ja ho tindríem. Moltíssimes gràcies, Santi, per obrir-nos ta casa, la teua cuina. Gràcies a les xiques i el xic, perquè tu no estàs en pràctica ja, Miguel. O sigui, que esteu en pràctica, està tu també, Miguel. Moltíssimes gràcies. I com diria algú que coneixeu tots, ha sigut espectacular.

0: Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets anem a donar inici al nostre ser deportiu a la SER, Radio Ontinyent, a la SER en aquesta jornada de dimarts. Bueno, és un dimarts en el que anem a parlar d'acomiadaments. Sí, com el de Pablo Bonet, que el passat diumenge feia oficial la seva eixida de l'Ontinyent 1961 Club de Futbol. Estarà amb nosaltres a última hora d'aquest programa d'avui. Bueno, des de les 3 i 20 anem a fer un poquet de repàs de tota l'actualitat esportiva. Anem a parlar de diverses qüestions, sobretot també del cap de setmana, i a posar èmfasi en aquestes declaracions que es donava ahir Ramon Francés, el president del Bocairent, després d'aquest títol de Lliga, també de la decepció del Llutxent. I pel que fa a les entrevistes d'avui, parlarem del Castelló de les Gerres, que està a un partit i un resultat, el de l'Alcoyano B, de fer promoció d'ascens a segona valenciana, i també parlarem del Deportivo Ontinyent, de com li estan ante el final de Lliga. En uns minutets, 3 i 20, donem inici a Ser Deportivos. Així, a la SER.
1: En la cadena SER.

0: que pondrán rumbo a la ciudad greca, Grecia, de Grecia mañana por la tarde, donde espera estar el domingo y regresar con el título de campeones de Europa.
1: Y mientras en el Barça lo que intentan es retener a Xavi y Pascual. Cuéntanos, Xavi Seisó.
2: Sí, pues que el Barça va a intentar hacer un último esfuerzo para convencer a Xavi Pascual. A lo largo de esta semana el técnico se va a reunir con el presidente electo, Joan Laporta. Pascual tiene la decisión tomada de marcharse al Dubai Basket, pero escuchará a su amigo personal Laporta, que lo fichó, recordemos, en noviembre. Dubai ofrece 3 años a Pascual, triplicándole el sueldo.
1: Y para terminar este mini play basket, primera victoria en la final del oeste en la NBA entre San Antonio y Oklahoma. Primera victoria para San Antonio. En ciclismo se ha reanudado el Giro de Italia después de la jornada a descanso, con la única contrarreloj individual de la competición, que tiene 40 kilómetros y que termina en Massa y que puede ser decisiva. Hasta aquí la información nacional. Seguimos con noticias más cercanas. 3:20.
3: Ser deportivos on Tinient La Baida Albaida. Tomás Marín.
4: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a Ser Deportiva, a Ràdio Ontinyent, a la Ser en aquesta jornada de dimarts. Avui és de 9 de maig i toca posar el focus en el futbol comarcal, la nostra comarca, la Baida Albaida. Bueno, com bé saben, ahir es donaven la gran notícia de que Bocairent havia aconseguit aquest títol de Lliga i avui, per cert, continuarem en aquesta divisió. Després ho descobriran. Toca repassar aquestes declaracions, les sensacions en Llutxent després de quedar-se fora de la promoció d'ascens, l'acomiadament de Pablo Bonet de l'Ontinyent 1931, la primera baixa que confirmen per a la pròxima temporada de l'Ontinyent i altres qüestions clau que anem a repassar fins a les 4 de la vesprada en aquest programa esportiu. Així que no es queda altra que començar Ser Deportiva. Així a Ràdio Ontinyent, així a la Sera. I comencem contant-los què és notícia a la Vall d'Albaida. Bueno, abans de tot, vull centrar-me sobretot i recordar-los com ha estat este cap de setmana, sobretot a l'àmbit poliesportiu, a l'àmbit extraordinari a Ontinyent. Bueno, com bé saben, es va realitzar aquest campionat d'Espanya de frontenis en edat escolar. En la majoria de categories, per no dir la totalitat de les categories, la Comunitat Valenciana va ser guanyadora. Espectacular el treball que s'ha realitzat, la veritat, enhorabona a tots i totes els participants. I també es va realitzar, com bé saben, un cap de setmana marcat per a l'Ontinyent Club de Bàsquet. Van tindre aquests 2 tornejos dissabte, on estava Pedrera i famílies cridades a participar en el Fernando Rubio, i el diumenge van tindre aquest primer torneig a CBI en ciutat d'Ontinyent amb un gran èxit. Èxit, diria jo. Enhorabona també a tothom. S'ha fet aquesta valoració des de la consistòria ontinyentí en relació a com ha estat este cap de setmana el regidor d'Esports, Ferran Gandia. L'escolten.
5: Cap de setmana molt complet de l'esport a la nostra ciutat. Centenars de persones acudiren a la campionat d'Espanya de frontenis escolar, participants de tota Espanya, junt amb molts familiars, van poder gaudir de les nostres instal·lacions i de la ciutat, que van deixar molt bones opinions i, el més important, la possibilitat de tornar a organitzar més campionats d'aquest esport en l'alça, que ha tornat a posicionar l'Ontinyent en el mapa de l'esport nacional. I, per altra banda, el primer torneig de bàsquet inclusiu organitzat amb la col·laboració de l'Ontinyent Club de Bàsquet. Un torneig del que l'Ajuntament es sent molt orgullós perquè ens ha fet veure i sentir que tot el món mereix una oportunitat i necessita i és capaç de fer esport. Un event esportiu que ha vingut per a quedar-se i que segur anirà a més.
4: És que cal dir-ho, ha estat un cap de setmana espectacular i tant de bo per a pròximes temporades, per a pròxims anys, puguen continuar realitzant aquestes proves, aquestes competicions, ja sigui a nivell frontenis, bàsquet, el que siga. Però vamos, que esperem que es puguen realitzar perquè plenen d'esport i de vida, i de qualitat de vida, la capital de la Vall d'Albaida. I per ende, també la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Enhorabona a tothom, enhorabona. Bueno, vull recordar doncs l'alegria, la felicitat, com vulguin dir-ho, és molt difícil de descriure, jo crec que els sentiments i les sensacions que tenen a hores d'ara el municipi de Bocairent amb aquest ascens del seu club de futbol a la segona valenciana després de consolidar aquest campionat de Lliga el passat diumenge al municipi de Navarrés, a la Canal de Navarrés. Ahir parlàvem amb Ramon Francés, que és el president del Bocairent, i així es explicava aquesta alegria i com van viure l'ascens de categoria i el campionat de Lliga. Escolten.
6: Va ser un dia impressionant, d'aixòs de que no oblides mai. se'n vam anar a jugar, damunt mos vam ficar a jugar a les 10 i mitja del matí, sí, en Navarrés. Una hora que és imprudencial, però bueno, bé, si mos la piquen, doncs vam anar. I vam guanyar, i estem allí i vam dir, bé, i vaig tocar a una persona que coneix, vam dur un camió, perquè un autobús pel dins del poble no, no cap, claro. I tenim un camió gran, se mos va esperar en baix de l'entrada del poble la policia en el cotxe, vam pujar tots a l'autobús, al camió, i vam fer una rua, bueno, espectacular.
4: Com ens alegra, com ens alegra, la veritat. Bueno, estem preparant per a este divendres, ja us ho avance, un especial del Bocairent, d'ixe campiona de Lliga. S'acompanyaran molta gent a l'estudi este divendres per a repassar com no com es va celebrar en el poble de Bocairent ixe campiona de Lliga en l'última jornada de competició davant el Montaverner, ho recorde. I, per altra banda, de l'alegria a la decepció, al sabor amarg, agri, del que ha estat una temporada espectacular per al Llutxent, però que ens hem acomiadat d'aixes opcions de promoció i d'ascens massa pronte. En aquest partit davant el Cimatuà 2 va caure el conjunt de la Plana davant un equip que estava jugant-se el descens de categoria. I ara toca jugar davant el Gandia, un Gandia que ja és campió de Lliga. Les sensacions no són bones, són de decepció, però també, com no, cal estar contents per la temporada que s'ha realitzat. Roberto Carlos és l'entrenador.
7: Únicament, la veritat que pues, ha sigut un poc pues, un pol d'aigua gelada, no? Però bueno, sí que és cert que la gent pues, després els aficionats ja han preferit pues, pues, donar l'enhorabona, no? de la gran temporada i tal, però sí que el que és un poc pues, en la mel, en el llavi, no? De poder haver jugat una promoció, no? Després de veure el partit, pues, el dir que el Simat va ser millor que nosaltres. En aquest partit pues, pareixia que el Simat era el que jugava la promoció i nosaltres no baixar, no?
4: Bueno, recordar-los també pel que fa al món del futbol, que l'Ontinyent 1971 continua amb aquest concurs per a triar el disseny del cartell de la temporada 2026-2027. Encara poden presentar les seues propostes fins al 24 de maig, seguint les bases tècniques establertes per l'entitat. I ahir us contava que Ivan Esparza va debutar amb victòria en l'individual del Raspall 2026, en aquest campionat, en aquest trofeu president de la Generalitat, va debutar davant Marraí, 10-25. Va guanyar Ivan Esparza en el trinquet d'Oliva després de remuntar un 10-0 i fer 5 jocs seguits i bueno, amb sensacions molt positives. I això ho comentava Ivan en una entrevista a la Federació de Pilota, a Pilota Pro, després d'eixa partida davant Marraí. Este cap de setmana toca jugar de nou en eixe grup B de l'individual de Raspall. Escolten el pilotari Ontinyenti.
8: Al principi comença sense jugar res. No me trobe còmode, no acabe de ficar-me bé per a raspar, moltes pilotes no l'estan que van pel mig. I Julio comença molt fort i contra un jugador com ixe, pues, tens que començar igual. Primer se'n va ir més pront, després sí que he pegat un baixonet, jo començo a agafar també el meu joc i a partir d'ahí ja molt còmode la partida.
9: Una remuntada en tota regla, al final el dixes, es veu que te fa al principi, en què està la clau de començar a jugar?
8: Bueno, sobretot saber que l'individual és molt llarg. Per sort he tingut molta experiència en aquestes partides i sé que pots començar malament però pot capgirar-se la partida en qualsevol moment. Avui ha sigut aixina, jo pues, tinc aquest punt positiu que sempre normalment estic concentrat i soc positiu i intento buscar el meu joc i al final jo crec que la clau està ahí, en no abandonar quan pareix que les coses no ixen i seguir lluitant fins que al final comenci a trobar el teu nivell.
4: I si parlem de noms propis, vull destacar també que el triatleta Ontinyenti Héctor Dolçà ha participat este cap de setmana en la Copa del Rei disputada a Àguilas. En la prova de relleus, el seu equip, el CEA Vetera, va acabar en quinta posició després de la competició. Dolçà té previst també tornar esta setmana a la competició internacional en la Copa d'Europa, que es celebra a Olsztyn, a Polònia. També el desitgem la major de les sorts al triatleta Ontinyentí. Bueno, demà ja farem i se repassa per l'esportiu. Recorden, tenim els resultats del Cava Ontinyent Estologística, València, Dénia i Eivissa. També recordar-los que este diumenge tenim la clàssica ciutat d'Albaida i que també van tindre grans resultats per al Club Ciclista Ontinyent amb ixa segona posició de Borja Jiménez Mas per a l'equip Guerola Perfil 10 Júnior en el trofeu Sant Pasqual del Genovès. També destaquem i donem ixa enhorabona al conjunt ciclista d'Ontinyent. Avui el nostre ser deportiu és Ontinyent a la Vall d'Albaida, com bé saben, repassa el futbol comarcal. Parlarem primer amb Rafa Cebrián, entrenador del Deportiu Montillén, que es compte com va anar aquesta derrota davant l'Enguera, i també com estan les coses en les últimes jornades de competició per als més joves, per a la Pedrera ontinyentina. També anem a parlar del Castelló de les Jarres, que recorden, es juga la vida este cap de setmana. Si guanyen, podrien estar quasi en promoció d'ascens en tercera valenciana, i tancarem parlant amb un jugador que s'acomiada de l'Ontinyent 1931. Estarà amb nosaltres Pablo Bonet, que el passat cap de setmana, el passat diumenge, feia oficial la seva eixida de l'Ontinyent 1931. Amb això, arrenquem el nostre Ser Deportivo Ontinyent la Vall d'Albaida. Agafem aire i parlem del Deportiu Ontinyent.
10: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
11: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la cadena SER seleccionando Radio Ontinyent, y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés.
4: Bueno, fem parada en la primera valenciana en ixe grup tercer, on, com bé saben, pues ja ho tenim tot resolt, i escoltarem ahir les paraules de Roberto Carlos, l'entrenador del Llutxent, després d'ixa derrota 1-2 davant del CIMAT, que es deixa sense opcions matemàtiques per disputar ixa promoció d'ascens a la Lliga Comunitat. Bueno, des que continuarà un any més en la primera valenciana, també cal parlar del Deportiu Ontinyent, que fa 2 setmanetes ja va certificar la seua permanència, aconseguint una gran victòria davant la Font d'en Carròs, una victòria doncs, que ens ha donat moltes ales i molta alegria, la veritat. Toca finalitzar la temporada de la millor forma possible. Van caure a Enguera per 3-1. Igualment també es deure fets, i saben que l'Enguera ha estat la principal revelació d'esta temporada 25-26 que ens ha donat prou tensioneta, la veritat, i ha sigut molt llarga per als equips de la Vall d'Albaida. Saludem ja l'entrenador del Deportiu Ontinyent, Rafa Cebrián. Hola, Rafa, què tal, com estàs?
12: Bona vesprada, Tomàs.
4: Bueno, què va passar per Enguera, pel Villa d'Enguera? Com han anat les coses?
12: Un partit que sabíem que anava a ser complicat perquè anem en moltíssimes baixes, però bueno, el vam enfrontar de la millor manera possible, no vam eixir molt connectats al partit i bueno, pues, se'n va anar en un resultat desfavorable 3-1 i al final no vam poder aconseguir la victòria.
4: Bueno, pues, un 3-1 que afegim, però igualment ja més deures fets, i crec que això era lo més important, i se queda un poquet en el plan o el secundari, tot el que és els resultats d'esta recta final, encara que aquesta cada setmana sí que ens acomiadem de la Puríssima, este dissabte 5 de la vesprada davant l'Algemesí. No sé si, Rafa, és un dia especial per a tu, és un dia especial per al club, acomiadem una nova temporada, o fent sempre el pressupost més baixer de la categoria, però salvant la categoria de nou. Què opines al respecte, Rafa, d'este partit? Com va ser? Què preveus?
12: Bueno, pues un partit, l'últim dia d'aquesta temporada llarga, que hem parlat moltíssimes vegades, sí, que s'ha fet llarga, al final hem patit en molts trams de la temporada, però al final pues, hem aconseguit el nostre objectiu, com tu dius, en un pressupost molt baixet que el recolza a l'escola, al final som el futur de l'escola, al final, com vulguem dir, tots els xiquets volen arribar a jugar al nostre equip per a després passar a l'equip principal de la ciutat, i al final pues, hem treballat bé en aquest tram de temporada, s'hem pogut salvar perquè al final l'equip ha estat unit i en les últimes setmanes pues, tots junts han pogut aconseguir l'objectiu, i bueno, ara despedir de la millor manera el divendres que juguem a casa contra el Gemesí, despedir-se els jugadors, despedir-se del cos tècnic d'aquesta temporada que ha sigut també, com diguem, llarga però bonica i emocionant, i intentar tancar-lo amb victòria contra un rival que és la nostra bèstia negra en aquestes 2 últimes temporades i intentar treure-li 3 punts.
4: Doncs tant de bo que canviem això, tant de bo que canviem això. Rafa, per què fa la Pedrera? Com estan les coses? No és si estem... Ara serà, suposo, que cadascú un món. A alguns li faltarà una jornada, altres dos, altres s'hauran acabat. Com estan les coses?
12: Sí, al final a l'escola, pues, com tu dius, hi ha equips que han acabat la lliga, com pot ser el Benjamí, altres equips que es queda 1 o 2 jornades... Bueno, al final ha sigut una gran temporada d'aprenentatges, a veure si podem complir algun objectiu amb algun equip de l'escola, i seria important. Al final en Futbol 8 hem aconseguit 2-3 lligues, important aquesta setmana que el Benjamí ve de primer any i juga a l'Alcúdia amb un empat o una victòria, aconseguir el campionat de la primera i, bueno, futbol és el mateix. Al final l'infantil C ha pujat de categoria i és un gran èxit per al club tindre dos equips a primera, però, bueno, l'important és els equips de preferent que competisquen de la millor manera possible i a veure si el cadet en una sèrie de resultats que es puguen donar podem pegar la campaneda i pujar a eixa lliga autonòmica que tan desitjada és.
13: Això ho tinguem gravat a foc i tant de bo es pugui aconseguir, Rafa, perquè seria un èxit assolir molt, molt xulo i molt important per a tot el que és el projecte de l'Escola del Deportiu Ontinyent. Rafa, com sempre, un plaer parlant amb tu i res, la setmana que ve, no ho sé, depenent de com vagin les coses, ens acomiadem i tanquem eixa valoració de la temporada 25-26, que nosaltres també ens toca tancar esta nova temporada de ràdio. Moltíssimes gràcies, Rafa, una abraçada.
12: Gràcies a tu, Tomàs.
14: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
15: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
14: ¿Ah, sí?
15: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
14: Dime la web y me informo.
15: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
16: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.

0: Bueno, anem a parlar del Tabà d'esta temporada 25-26. Aixina de clar, us ho dic, perquè continua sorprenent-me quan parle de la tercera valenciana. Bueno, ahir ja van escoltar les declaracions de Ramon Francés, el president del Bocairen, com no celebrant i se títol i ascens de categoria. Però bueno, este resultat i este campionat també ve per la victòria del Castelló de les Gerres per la mínima el passat cap de setmana davant l'Alcoyano B. Bueno, que diran, i què passa, Tomàs? Clar, que estem segons en estos moments. Que encara que el golaveratge estigui empatat amb l'Alcoyano B, la diferència de gols és de més 7. I això fa que el conjunt de David Fenollar tinga en l'última jornada l'oportunitat de poder disputar una promoció d'ascens a segona valenciana. Què voleu que us diga? És brutal, brutal el que ha aconseguit aquest equip en esta nova temporada. Bueno, el que queda, perquè fa la calculadora, per si s'ho pregunten, el Castelló de les Gerres juga davant la Geneta B, jugarà dissabte, 5:30 de la vesprada al Regit, i per altra banda l'Alcoyano jugarà a casa davant el Navarrés diumenge 6 de la vesprada. Clar, tenim que fer els deures, això és el primer dissabte, i després d'esperar que l'Alcoyano no li clave 10 gols o 9 gols o 8 gols, és que siguen al Navarrés, però bueno, clar està que primer tenim que fer els deures i que és raro que no es jugui esta jornada, sobretot en aquests dos equips, tant Alcoyano B com Castelló de les Gerres en jornada unificada. És estrany, a un servidor no li pareix bé, però bueno, que això és cadascú en la seva idea i en la seva mentalitat i en la seva opinió, faltaria més. Saludem ja l'entrenador del Castelló de les Gerres, que el tenim al costat, a l'altre costat del telèfon, a David Fenollar. Hola David, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola Tomàs, bona vesprada. Pues sí, ho has explicat molt bé. Mira, la veritat que és, ixa és la situació que tinguem ara mateixa i penso igual com tu. Al final crec que esta última jornada nosaltres i l'Alcoyano Brentiu que jugarem en horari unificat. I aquells juguen diumenge, nosaltres juguen dissabte i ells pues, jugaran en avantatge.
0: Sí, perquè saben massa bé la diferència de gols que tenen que fer. Saben massa bé els gols que tenen que fer per a poder arribar a aquesta segona posició si vosaltres guanyeu, clar està, però bueno, que dins del que cap, si tot va en normalitat, passaria això, bàsicament. Però bueno, abans d'entrar en això, que te vaig a preguntar i anem a indagar també. De 9 de maig, que estem avui, tu et pensaves en algun moment, David, que anaves a arribar a esta posició i a aquestes altures de temporada en esta classificació i en esta opció tan, tan real de disputar una promoció d'ascens en l'equip del teu poble? És una locura.
1: Bueno, no és el meu poble.
0: Bueno, el teu poble és la Pobla del Duc, és de veres, sí, però bueno, que però són comarca.
1: Mira, jo vaig començar, si te soc sincer, això no... Quan li van guanyar en el Baida 0-1, vaig començar a pensar en optar a estar en els 3 o 4, acabar entre els 3 o 4 primers.
0: Sí.
1: I però arribar a tant, a jugar-me en l'última jornada una promoció, pues la veritat que no. La veritat que no ho havia pensat.
0: Sí
1: que és veritat que el partit d'Albaida és un antes i un després en l'equip, on allí guanyen 0-1, i jo veig ahir l'equip que ja és, que sí, que podríem optar a algo. No sabíem a què, però a algo podríem optar. La veritat, pense jo que és això. N'hi haurà un antes i un després del partit d'Albaida.
0: És una autèntica passada tot el que heu fet esta temporada i vamos, arribar a aquestes hores i a aquestes altures també passa, com no per tota la temporada, faltaria més per lo que són les altres jornades, però bueno, el partit del passat cap de setmana a casa davant l'Alcoyano B també era la vostra última bala com a tal per a poder estar en aquestes clares opcions de fer la promoció d'ascens. Compte'm com vas viure el partit davant l'Alcoyano B, que tots i totes a principi de temporada el posàvem com el clar candidat a ser campió de Lliga. I fàcil, és que això era la sensació i la tònica de tots.
1: Sí, la veritat que pues, a veure, vam encarar la teva setmana, era un partit clau. A veure, si nosaltres ja, després de tot el que havíem patit durant tota la temporada i seguim sofrint en tema de lesions, era una oportunitat d'or que ens havia posat el destí
0: totalment,
1: per poder
0: totalment
1: optar a fer algo gran, a fer algo gran en un club humilde que mai ho havíem vist això, la veritat, i mira, ho vam aprofitar. Quan jo vaig dir, el lema era matar o morir, vull dir, o guanyar és o ja s'havien acabat les opcions. Vam guanyar, seguim ahí, seguim vius, última jornada, i anem a veure el que passa. No, ja vos dic que el pròxim el pròxim dissabte, pues, el mateix. I si anem a matar, a guanyar el partit i a esperar el diumenge, a veure el que passa. No mos queda altra.
0: És així, no? És que aquesta és la sensació que tenim tots i totes, però el més important, crec jo, és lo de la sensació de fer els deures i de com s'està treballant, bueno, de com estàs plantejant també esta setmana tan, tan important, perquè a hores d'ara, tots i totes, pues, podríem tindre aquesta sensació de dir, bueno, ja han fet una gran part de les coses, que era guanyar l'Alcoyano B, però bueno, que encara tenim aquest partit davant la Geneta B, que, ostres, també se'ls pot complicar, que juguem en el Regit i que sabem a saber que és un camp complicat i que... Bueno, la primera operació de la calculadora passa per sumar més 3. És que no hi ha més.
1: Sí, està clar. A veure, l'Argeneta B va començar, no va saber, però és un gran equip, és un bon equip, és un bon entrenador que conec, jugadors que van passar per mi l'any passat en Montabernet, que són molt bons jugadors per la categoria, tenen molt bon equip, tenen uns dels màxims golejadors de la categoria, és un camp complicat i anem a veure el que passa. Tinguem que sumar 3, a veure, l'empat no mos valdrà, ja que, com he dit antes, el diumenge juga al Alcoyano B i se suposa que guanyaran, entonces nosaltres només mos tenim que centrar en la victòria. Quan més gols fem, la veritat que millor, però primer que res és guanyar i ja està. De totes maneres, la temporada és excel·lent, sí. És una cosa que ningú es pensava i passe el que passe quedarà sempre en la història del Castelló.
0: Totalment, totalment. La calculadora tu l'has tret, David, o és una cosa que no n'hi ha que traure a hores d'ara? Perquè és que és sempre... les sensacions i opinions molt diverses pel que fa a la calculadora, perquè molta gent diu, ostres, no pots treure-la si no tens els deures fets, altra gent diu que, pues, com no anem a treure-la, però clar, està que és que és un moment que, com bé comentaves, una temporada tan històrica per al Castelló de les Gerres que ostres, com per a no treure-la, David, com per a no treure-la.
1: Sí, a veure la calculadora. Jo som molt de números, com diuen els jugadors, i està clar, a veure, nosaltres hem que guanyar. I guanyant, doncs després veure, ara mateix tinguem 7 gols del gol averatge a favor i depenent de com guanyem, doncs ells tenen l'avantatge de saber si el Navarrés fent-li el millor 8 o 9.
0: Clar.
1: Són ells equips de promoció, nosaltres no. Però bueno, nosaltres, com t'he dit, el primer objectiu és guanyar i després, doncs la veritat que si puguem guanyar així anar més solvent, pues millor. Crec que no va ser molt complicat perquè, a veure, nosaltres no som un equip enguany que fa massa gols. La veritat que darrere sí que no mos en fan, som l'equip menys golejat. Però, bueno, en un partit en 90 minuts tot pot passar. Igual, este dissabte mos entra tot i podem tindre un partit un poc més plàcid, que també pel meu cor també ho agrairà. Però bueno, com he dit, anirem a sumar 3, més 3, i després esperar el diumenge a veure el Navarrés, si mos tira una maneta també, i no deixa que li guanyen, i a veure què passa.
0: A veure què passa. Bueno, jo estic veient un poquet també, perquè com, bueno, ambdós són de números, no t'ho vaig a negar. En el partit d'anada del Navarrés contra l'Alcoyano B, va finalitzar el partit amb un 4-6. És a dir, que es van marcar molts gols, però bueno, igualment l'Alcoyano B, no, l'únic partit que ha guanyat en l'equip, el partit amb major avantatge que ha guanyat, ha sigut un 4-0 al Llosa B. És a dir, que no és un equip tampoc que pugui clavar-li 10 gols, que seria, ostres, una autèntica barbaritat, però bueno, lo primer de tot, i crec que ho hem esmentat i anem a recalcar-ho fins que arribi este dissabte, és el fet de guanyar el Regit, aconseguir aquesta victòria i ja esperar, i com no pensar en que hem fet una gran tasca i una gran temporada, passe el que passe, David, que crec que això és vital per a tot el que és la família i la parròquia del Castelló de les Gerres. Entrenador, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bueno, no, abans de tot, vull preguntar-te una altra cosa. Com no? El tema de l'horari unificat. Per què no es fa horari unificat? Perquè a mi em sorprèn molt aquesta decisió.
1: Pues la veritat que no tinc ni idea.
0: És raro, m'estranya molt. No sé.
1: Jo ho esperava. A veure, jo després del partit vaig estar en contacte en la directiva, a veure si... Perquè Federació envia correus explicant-ho i a dia... Vaig tornar a preguntar ahir i no havien rebut res. van cridar a la federació, ningú sabia res. I, bueno, no ho sé. Per mi és... No sé com dir-ho. Jo crec que és injust pel Castelló. Jo crec que hauríem d'haver unificat els dos partits. Ara, guanyant-ho el dissabte, tindrem que anar al Coll a veure què passa el diumenge. És que és un ai, també, ahir. Sí. Perquè al final, jo crec que els xavals s'ho mereixen per lo que han currat esta temporada, per la promoció. Una segona volta espectacular, eh? Encara no hem perdut. Clar. Portem 13 victòries i 2 empats. 15 partits sense perdre. Entonces, jo crec que no fer la promoció seria un palo.
0: No,
1: un palo.
0: Sí
1: que és veritat que tinguem que guanyar. A veure, tinguem que guanyar, però si guanyem i no fer-la seria un palo.
0: Sí.
1: Jo crec que guanyant anem a fer-la, segur. Confie que anem a fer-la. Però no se sap. Esperarem el diumenge a veure a les 8 de la vesprà que s'haurà acabat l'altre partit. A veure si som o no som de promoció.
0: Doncs tant de bo. Tant de bo fer-ho de promoció, la veritat. Ens alegraria moltíssim i tant de bo poder contar-lo el dilluns que ve. Entrenador, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com no, la major de les sorts per a esta setmana.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Y grabando.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: Dame más alegría.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: No tanto, intenta ser más acuoso.
3: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida El Maig 56, Ontinyent.
4: Totes les vesprades, de dilluns a divendres, Ràdio Ontinyent obri la ventana de la Vall d'Albaida. Una ventana oberta a la informació, l'entreteniment i veure l'actualitat amb una altra mirada. La ventana de la Vall d'Albaida. Des de les 7:20 de la vesprada, amb Esteban Arroyo. Ràdio Ontinyent. Escolta'ns en el 89.5 de la FM i en radioontinyent.com. Cadena Ser, el poder de la conversa.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Radio Ontinyent, cadena SER.
2: Molt bona vesprada. La Ventana d'Ontinyent i la Vall d'Albaida. Estem en directe des de l'Olleria per contar com està realitzant-se una nova jornada de mobilització en defensa de l'educació pública. La manifestació ja ha arrencat des de la plaça de la Llibertat i recorre el principi de l'avinguda Jaume I en una setmana marcada per la vaga educativa, però també per les negociacions d'última hora amb la conselleria. Arrenquem esta ventana especial en directe des de la manifestació de l'Olleria.
3: La Ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.

Efectivament, estem en directe des de l'Olleria. Podeu escoltar el so d'ambient, que és el que està passant ara mateix als carrers del municipi en una jornada marcada una setmana, dues setmanes ja porten de vaga educativa, però també, com dèiem, per les negociacions d'última hora amb la conselleria. Avui mateix s'ha presentat una nova proposta als sindicats que han sigut convocats demà a una nova reunió per donar resposta a les mesures plantejades. Mentrestant, la comunitat educativa continua mobilitzada reclamant millores salarials, reducció de ràtios, més recursos i garanties per al valencià

0: a les aules. Esta és una de les accions convocades per l'assemblea de docents de la Vall d'Albaida. Anem a parlar amb ells, per exemple, parlem amb Patricia Folgueras, ella és professora del CEIP Bonavista d'Ontinyent. Bona vesprada, Patricia.
1: Bona vesprada.
0: Primer que res, avui la conselleria està, ha presentat una nova proposta. Com valoreu esta proposta ara en calent?
1: De vergonya. La valorem de vergonya perquè solament té un párrafo de diferència de la que ha proposat abans. I sembla que per a la conselleria estem al carrer soles per una qüestió econòmica. I no estem al carrer soles per una qüestió econòmica. Estem al carrer per la dignitat de l'escola pública. Estem al carrer perquè estem cansats de no poder atendre el nostre alumnat. Estem al carrer perquè veiem totes les dies i serenem en frustració perquè no tenim suficients mans per atendre la gran diversitat que tenim a les aules. Estem cansats d'escoltar retallades. Estem cansats d'escoltar que les places edificants se paralitzen. Estem cansats de treballar en on els xiquets i xiquetes se les peguen les fulles als braços per la calor que fa. Estem cansats i tenim una consellera que no escolta. Tenim una presidència de la Generalitat que abans mira si era important aquesta negociació, que no s'ha plantat l'educació al carrer des de 1988, però el senyor president li era més important estar en Gènova fent-se una foto que estar al costat del poble valencià, se suposa que tan vol i que tan defensa. Això per a nosaltres és vergonyós.
0: Gràcies, Patricia.
1: De res. Gràcies a vosaltres per estar amb nosaltres.
0: També anem a escoltar en directe la valoració de Montse Sempere, representant a la Vall d'Albaida i a la costera de l'Estev. Parlava abans amb Patricia Folgueras d'aquesta nova proposta que ha presentat aquesta avui la conselleria i que demà vos ha convocat els sindicats per a valorar-la. Teniu alguna esperança de que això solucione pronte?
2: A veure, nosaltres tenim l'esperança des de setembre, que va ser la primera vegada que vam posar això damunt la taula, val? I abans d'arribar a un acord ja hem fet públic des de PB necessita saber l'opinió de cada docent abans de decidir si signem o no i els motius per els quals estan d'acord o no. Però pensem que està encara molt lluny de les reivindicacions que portem fent tot el curs.
0: Per tant, la reunió de demà no serà decisiva.
2: Bueno, esperarem el resultat de la enquesta que farem al professorat, perquè entenem, nosaltres som un sindicat assembleari i entenem que la resposta l'hem de donar de manera conjunta.
0: Montse, avui tota la comarca s'ha traslladat fins a sí, fins a l'Olleria en una d'aquestes accions que esteu realitzant des de l'assemblea de docents de la Vall d'Albaida i els sindicats. Com valores la resposta?
2: Estem molt agraïts, de veres. Al final el moviment assembleari ha fet que aquest moviment de mobilització arribi on els sindicats no podíem arribar. I aquesta coordinació ens permet això, crear sinergies i donar-nos suport més enllà de l'institut, no? Com bé dius, de la comarca i fins i tot intercomarcals.
0: Si demà no hi ha acord, aneu a continuar en el plànic que hi havia, no? de mobilitzacions.
2: A veure, avui Marc Candela, a la sida de la mesa, el que ha dit és que anem a valorar si firmem o no l'acord i, a més, consultarem com seguim aquesta mobilització en cas que la majoria de participants elegisca que no signem aquest acord.
0: Gràcies.
2: A tu, gràcies a tu.
0: Doncs seguim així en directe des de l'avinguda Jaume I de l'Olleria. El que anem a fer ara és anar a per una pausa de publicitat i tornem de seguida així a l'Olleria.
3: Hija, ¿cuándo era tu cumpleaños?
4: ¿Otra vez, papá?
5: Si los olvidos se repiten, actúa. Pregunta a tu médico o farmacéutico por Sovenite, con una combinación única de nutrientes. Y si te preocupa la memoria de alguien a quien quieres, descubre nuestro test gratuito en tu farmacia. Sovenite. Preocuparte por tu memoria es dar el primer paso.
4: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent, Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.
6: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
7: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: Seguim en directe des de l'Olleria. En este cas anem a preguntar a les famílies. Bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
0: Com me diuen?
8: Diuen David.
0: David, estem veient aquestes negociacions que hi ha entre conselleria i sindicats. Et transmeten confiança, esperança, o continues preocupat?
8: No, en transmeten confiança, crec que plegarem a un acord i espero que no siga per molt de temps, perquè sí, cada dia que passa compta i es fa tot per un bé. I no és per el bé, no és per el bé nostre tampoc, és per el bé dels vostres fills i filles. Volem una educació de qualitat i en valencià.
0: ¿Creus que la conselleria està escoltant realment a la comunitat educativa?
8: No està molt per la labor, però bueno, per això estan els sindicats ahí peleant i per aconseguir tot el que puguem.
0: Gràcies.
8: A vosaltres.
0: Doncs l'inici de la manifestació està arribant ja a la plaça Verge de Loreto de l'Olleria, on està previst que en finalitzar aquesta manifestació es llisga un manifest en esta mobilització, en este acte que, repetim, està convocat per l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida juntament amb els sindicats dels centres educatius de la comarca. Recordem que no sols són els col·legis d'educació infantil i primària, sinó també els instituts, i s'han sumat també, com comprovàvem la setmana passada a l'Olleria, alumnat i famílies que estem veient ara pels carrers de l'Olleria, que també es sumen a esta convocatòria. Anem a parlar amb més gent. En esta ocasió tenim així a una professora jubilada, però Anna Montpó, com veus aquestes accions i el que reivindiquen?
9: Han d'apoyar l'escola pública, si no els pobres, què? Si mos lleven sanitat, educació, què mos quedarà? Morir-se pel carrer i anar... I, o sigui, no tindrem dret a tindre puestos de treball dignes per als pobres? Tot serà per rics? Doncs pues no, no me pareix molt bé això, saps?
0: Gràcies. Més entrevistes que podem oferir en directe. Altre professor, bona vesprada. Esteban Navarro, bona vesprada.
10: Bona vesprada.
0: Quin ambient veus tu així ara mateix a l'Olleria? Conta-ho als oients de Ràdio Ontinyent.
10: Pues un ambient que fa falta, perquè tenim que fer pressió si aconsiga, perquè hem de lluitar sí o sí per l'escola pública, perquè és que cada volta van retallant-nos més, i arriba un moment ja que dius, ja està bé, i és el moment ara el que hem decidit ja dir prou.
0: Creus que les mobilitzacions que esteu realitzant des de l'Assemblea de Docents i des de sindicats estan fent reflexionar a la conselleria?
10: Jo crec que sí, de fet ja han baixat un poc els fums ixos que tenien de superioritat, i ja estan donant-se compte de que està tota la comunitat educativa en contra, i clar, evidentment que tenen que ja prendre mesures, perquè és que si no ja és de vergonya, jo ho tacharia de vergonya.
0: Moltes gràcies, Esteban.
10: De res, a vosaltres, per estar ahí.
0: Doncs seguim en directe, així ja a la plaça Verge de Loreto. Són les 7 i 31 minuts de la vesprada. Anem a preguntar a més professorat, en este cas, si no m'equivoque, professor de l'IES Vermellar de l'Olleria. El teu nom?
11: Miquel Lorente.
0: Miquel, què et diu? Què et diu el que estàs veient ara mateixa?
11: Pues això bàsicament és el que portem acumulat des de fa molt de temps. De fet, han estat moltes les tensions administratives, tensions també podríem dir de caràcter social i finalment també tensions de caràcter econòmic que al remat han acabat esclatant i s'han esclatat d'esta manera, de la manera més pacífica que hi ha, de la manera més racional i més coherent, que és dir que ja n'hi ha prou i fer-ho d'una manera pacífica mitjançant una vaga indefinida que nosaltres plantegem i plantegem ja no solament per el bé de la comunitat educativa del present, sinó també per a les comunitats educatives futures. De fet, això és l'educació no solament dels nostres fills i filles, sinó també dels vostres nets i netes.
0: Moltes gràcies, Miquel.
11: A tu.
0: Doncs, ara mateix, com dèiem, l'inici d'aquesta manifestació està ja a la plaça Verge de Loreto i encara hi ha gent que està recorrent l'avinguda Jaume I. Tenim ací un dels professors de l'IES a l'estació, Josep Àngel Revert. Continuen les mobilitzacions a la comarca de la Vall d'Albaida, esperant, com no, aquesta resposta de la conselleria, no?
12: Sí, evidentment. Nosaltres esperem una resposta positiva de la conselleria, que demà, a banda de reunir-nos a les 5, vagi una predisposició diferent a la d'avui, que ha sigut una porta. I mentrestant nosaltres anem a mobilitzar-se en tots els municipis. Avui estem ací, en esta convocatòria, demà estarem en Bocairent, visibilitzant la lluita per l'escola pública de qualitat i en valencià i per a tots i per a totes, i no anem a parar. I si no, el divendres que ve se'n tornarem a València, com vam fer el divendres passat, fent una altra manifestació històrica fins que vulguin signar el nostre acord.
0: Josep Àngel, hi ha equips directius de tota la comunitat valenciana que han decidit dimitir. Un d'ells és el vostre, el de l'IES l'estació. Hi han més a la comarca de la Vall d'Albaida?
12: A veure, nosaltres, com a equip directiu, sí que hem presentat el procés per a dimitir si no s'arriba a un acord. Sí que hi ha altres centres d'Ontinyent i de la comarca que han començat el mateix procés. Primer s'informa el claustre, el consell escolar i la direcció territorial presentant la dimissió i ells ja decidiran el que fan. Tot això supeditat a un acord. N'hi ha molts d'altres territoris de la comarca, d'altres territoris del País Valencià. I això generarà un problema molt gran, perquè els centres, sense els equips directius, sempre sent operatius, la conselleria ha de nomenar nous, hi ha processos que no ixen, i això és la voluntat. La nostra voluntat no és abandonar el centre. La nostra voluntat és continuar sent equips directius en el centre. Però no podem fer-ho en aquestes condicions.
0: Moltes gràcies.
12: A vosaltres.
0: Esteu escoltant el so d'ambient en directe des de la plaça Verge de Loreto de l'Olleria. Anem avui a dedicar tota la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, a aquest acte, a aquesta manifestació que està realitzant-se pels carrers de l'Olleria. Estarem en directe des d'ací fins a d'ací 5 minuts. Ens queden 5 minuts de programa en el qual volem seguir escoltant a la comunitat educativa, als organitzadors d'aquesta manifestació, a famílies, alumnes, a veure si aconseguim que algun alumne es pronuncie sobre aquestes accions de protesta de tota la comunitat valenciana, però que nosaltres les vivim a través de Ràdio Ontinyent ací a la comarca de la Vall d'Albaida. Com dèiem, esteu escoltant aquest ambient amb música, amb xiulits, amb frases de protesta ací al municipi veí de la nostra comarca. Ara, tot seguit, va a llegir-se un manifest per part dels organitzadors d'aquesta manifestació. Com, al igual que la setmana passada, en la manifestació d'Ontinyent, que va recórrer els carrers, va recórrer des de la plaça Santo Domingo Martínez Baix fins a arribar a l'àrea 20, hi havia una banda de música que també està ací a l'Olleria, una banda de música per finalitzar la manifestació, per acabar esta manifestació, per anar darrere de tota la manifestació amb una banda de música en la qual tots els integrants són professors i professores dels diferents centres educatius de la comarca de la Vall d'Albaida. No volem acabar este directe sense que els organitzadors i les organitzadores doncs envien un missatge, per què no? Pues envien un missatge a tot el veïnat, a tota la comunitat educativa, a tota la gent de la comarca de la Vall d'Albaida en este nou acte que convoquen a un municipi de la comarca.

seguida tindrà lloc la lectura del manifest. Anem a veure si podem encara en aquesta retransmissió escoltar en directe ese manifest. La música festera no pot faltar també en un acte reivindicatiu com el que està celebrant-se així a l'Olleria en esta vesprada de dimarts, dia 19 de maig. Doncs així, amb este so d'ambient que estem escoltant, anem a acabar aquesta retransmissió des del municipi de l'Olleria. Continua la ventana, continua la programació de la SER a través de Ràdio Ontinyent, Cadena SER. Gràcies, bona vesprada.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes, a Sia Ràdio Ontinyent, a Sia La Ser, en aquesta jornada de dimarts. Avui és 19 de maig, avui toca fer aquest repasset a tot el que és notícia a la Vall d'Albaida, al plànol esportiu. Bueno, és un dia on tots i totes ja comencem a tancar el llibre de la temporada 2025-2026, sobretot pel que respecta al món del futbol, perquè arriben ja a les últimes jornades de competició per a la majoria d'equips de la Vall d'Albaida. Bueno, van a ser jornades per a alguns descafeinades, per a alguns jugant-se la vida. És un cúmul de coses, però sí que és de veres que l'únic equip del qual tenim que estar pendents si parlem d'aspiracions o objectius és del Castelló de les Gerres, l'equip comandat per David Fenollar, equip que estava en tercera valenciana i que a hores d'ara es troba en segona posició de la classificació, és a dir, en promoció d'ascens a segona valenciana. Bueno, l'equip del Castelló de les Gerres juga este cap de setmana davant la Geneta B. Jugarà dissabte, diumenge, l'Alcoyano B, que és el màxim rival. Estan empatats a punts i per la diferència de gols totals el Castelló de les Gerres està per davant del equip del Collau. Bueno, són 7 gols, de diferència és que té el Castelló de les Gerres respecte a l'Alcoyano B. Hi hauria que guanyar i esperar que el filial Alcoyà no li estacara més de 8, 9, inclús 10 gols al Navarres, que seria una cosa molt estranya. Bueno, així estan les coses a Castelló. Li hem preguntat a David Fenollar, a l'entrenador. L'escolten.
1: A veure, vam encara la tercera setmana, era un partit clau. A veure si nosaltres ja, després de tot el que havíem patit durant tota la temporada i seguim sofrint en tema de lesions, era una oportunitat d'or que ens havia posat el destí
2: totalment,
1: per poder
2: totalment
1: optar a fer algo gran, a fer algo gran en un club humilde que mai ho havíem vist això, la veritat. I mira, ho vam aprofitar. Quan jo vaig dir, el lema era matar o morir, vull dir, o guanyar és o ja s'havien acabat les opcions. Vam guanyar, seguim ahí, seguim vius, última jornada, i anem a veure el que passa. No, ja vos dic que el pròxim dissabte pues, lo mateix. I si anem a matar, a guanyar el partit i a esperar el diumenge, a veure el que passa. No mos queda altra.
0: Bueno, també és un dia encetant-nos en la primera valenciana, ir ja escoltant les paraules de Roberto Carlos, l'entrenador del Llutxenta, després d'eixa derrota per 1-2 davant del Simat, que es fa sense quedar-se sense eixa promoció d'ascens. I pel que fa al Deportiu Ontinyent, ja saben, descansar, relax, de cara a l'última jornada de competició. Li toca l'Algemesí a la Puríssima per acomiadar-se d'una nova temporada que finalitzaran també en els jocs de salvació d'eixe grup tercer de la primera valenciana. Això es contava sobre este partit, sobre este últim partit del Deportiu Ontinyent esta temporada, Rafa Cebrián, el seu entrenador.
3: Bueno, pues un partit, l'últim ja d'aquesta temporada llarga, que hem parlat moltíssimes vegades, sí, que s'ha fet llarga, al final hem patit en molts trams de la temporada, però al final pues, hem aconseguit el nostre objectiu, com tu dius, en un pressupost molt baixet que el recolza a l'escola, al final som el futur de l'escola, al final, com vulguem dir, tots els xiquets volen arribar a jugar al nostre equip per a després passar a l'equip principal de la ciutat, i al final, pues, hem treballat bé en aquest tram de temporada, s'hem pogut salvar perquè al final l'equip ha estat unit i en les últimes setmanes pues, tots junts han pogut aconseguir l'objectiu i bueno, ara despedir de la millor manera el divendres que juguem a casa contra el Gemesí, despedir-se els jugadors, despedir-se de cos tècnic d'aquesta temporada que ha sigut també, com diguem, llarga però bonica i emocionant i intentar tancar-lo amb victòria contra un rival que és la nostra bèstia negra en aquestes dues últimes temporades i intentar treure-li 3 punts.
0: I si parlem d'acomiadaments durant aquesta temporada, ens anem de nou a la tercera federació, al grup 6è, on l'Ontinyent 1931 ha confirmat la baixa de Pablo Bonet per a la temporada 26-27. Ho fa després de 4 temporades. Campió de preferent, ascens a tercera federació i promoció d'ascens a segona federació. Un jugador, un central que ho ha donat tot, que sempre ha estat al capdavant de l'escut, de l'equip que ho ha donat absolutament tot i el que cal donar-li enhorabona per tot el treball realitzat a les files del conjunt ontinyentí. Això és el que escoltava el propi Pablo Bonet en Ser Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida en el dia que ens ha contat com ha sigut eixe acomiadament. Escolten.
4: Bueno, al final el fútbol tiene estas cosas, es una decisión que nosotros acabamos la liga hace 10 días. Y luego el jueves tuvimos cena, yo tuve la oportunidad de hablar con el míster y hablé con el presi también. Quería comunicárselo a ellos en persona, no quería decir nada pues, por redes sociales o que se entraran por ahí. Yo al final soy así, voy de cara. Y nada, se lo comuniqué que era una decisión un poco personal que tomaba yo, porque ya no por jugar más o jugar menos, sino porque, bueno, la situación también, vengo de dos temporadas duras, sobre todo esta última, ¿no? Sobre todo la pasada, porque claro, no jugué nada, estaba recuperándome de la lesión. Y luego también, pues bueno, la situación en casa, yo tengo una niña, ahora sí, yo papá otra vez. Entonces, bueno, al final es la tercera federación requiere un compromiso que yo, pues bueno, durante esta temporada, durante estas últimas temporadas, estaba dándolo todo, evidentemente, al 100%. Pero bueno, pues hablándolo en casa, no me había preparado para afrontar una nueva temporada. Entonces, no sé qué intención tendría el club o no, pero bueno, antes de nada quise decirles yo que mi intención era, pues bueno, rebajar un poco esa carga y ir de cara y así decírselo lo antes posible para que ellos también puedan mover ficha cuanto antes.
0: Y del acomiadamiento, agafem aire y tanquem una nova edició d'Hora 25 Deportes.
2: En la Val d'Albaida, la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomer, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos, queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomer, tu distribuidor de confianza.
5: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
6: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent, Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.
0: Bueno, i tanquem amb una valoració, perquè ha estat un cap de setmana brutal. Campionat d'Espanya de frontenis d'edat escolar a Ontinyent, també ese primer torneig OCB in Ciutat d'Ontinyent. És a dir, que hem tingut un cap de setmana en el plano esportiu per a repetir. I així ens ho ha explicat Ferran Gandia, el regidor d'Esports d'Ontinyent.
7: Cap de setmana molt complet de l'esport a la nostra ciutat. Centenars de persones acudiren al Campionat d'Espanya de frontenis escolar, participants de tota Espanya, junt amb molts familiars, van poder gaudir de les nostres instal·lacions i de la ciutat, que van deixar molt bones opinions i, el més important, la possibilitat de tornar a organitzar més campionats d'aquest esport en l'alça, que ha tornat a posicionar l'Ontinyent en el mapa de l'esport nacional. I, per altra banda, el primer torneig de bàsquet inclusiu organitzat amb la col·laboració de l'Ontinyent Club de Bàsquet. Un torneig del que l'Ajuntament es sent molt orgullós perquè ens ha fet veure i sentir que tot el món mereix una oportunitat i necessita i és capaç de fer esport. Un event esportiu que ha vingut per a quedar-se i que segur anirà a més.
0: La veritat és que ha estat un cap de setmana brutal. Per acomiadar-nos, us recordo que continua obert aquest concurs per a triar el disseny del carnet de la temporada 26-27, una iniciativa que permet que els socis i socis presenten les seues propostes fins al 24 de maig, seguint les bases tècniques establertes per l'entitat. També contar-los i recordar-los que Ivan va debutar amb victòria en l'individual de Raspall 2026 al Trinquet d'Oliva en la partida de quarts de final del grup B contra Marraí. També que tenim grans resultats del CAO Ontinyent Estor Logística, Dènia, Eivissa i València, que demà explicarem en Ser Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida, i també que tenim un esdeveniment molt interessant este diumenge. Tenim la segona edició de la clàssica Ciutat d'Albaida, diumenge 10 del matí amb eixida des de la plaça Major. I que el triatlet Ontinyent Víctor Tolsà ha participat este cap de setmana en la Copa del Rei disputada a Àguiles. En la prova de relleus, el seu equip, el CEA Veterà, ha finalitzat en quinta posició després de la competició. Tolsà té previst tornar esta setmana a la competició internacional en la Copa d'Europa que es celebra a Polònia. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguen una meravellosa nit. Demà a les 3:20, més esport en Ser Deportius. Adeu.